0: escuchen. Cuando mencionas este tema, lo primero que me viene a la cabeza es que hay hombres que piensan que cada día 28 del mes nos viene la regla. O sea, ¿cómo es? Es como si fuese no la nómina,
1: ser,
0: por ejemplo.
1: No puede ser. Quinta razón, Fernando Trueba, ¿qué es para él la música?
2: Y la música es el único esperanto que ha triunfado. Y los músicos lo saben. Tú juntas a dos músicos de dos países muy distintos que no saben una palabra de la lengua del otro.
3: Pero van a dialogar a través.
2: Y a la media hora están los dos tocando y mirándose y riéndose y dice, parece que son... que han crecido en el mismo barrio.
3: Ha sido preciosa esa reflexión, ¿eh?
1: Sí, y la última razón, si nos han gustado las cinco anteriores, pues cambia de vida.
4: Buenos días. Pues esta mañana cuando me he despertado he pensado que quiero llevar otra vida diferente, que quiero dejar la ciudad y vivir en el campo, porque es lo que mi naturaleza...
1: Y si quieres que participar en este programa como este oyente, pues ya sabe al teléfono que tiene que llamar.
3: 638-31-3466. Nos ha quedado un pelín ortopédico esto. 638-31-3466. Sí, nos quedaba así un poco como... Pero bueno, oye, que cambiar de vida, pues sí, nos gustan los oyentes valientes. Muchas gracias por acompañarnos un día más y mañana nos volvemos a encontrar a las 6:05 en Canarias, aquí en Hoy por Hoy.
5: Hoy por Hoy. Con Aymar Bretos.
6: Radio Ontinyent, Cadena Ser. En la Cadena Ser, Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida, Miguel Coy.
3: Bon dia. És dilluns. Anem en reflexions de dilluns, va. Perquè no sé en quin moment decidim que abans de fer una cosa hem d'estar preparats per a fer-la. Preparats, per exemple, per a canviar de feina, per a tindre una conversa que podem o portem massa temps ajornant, per a començar alguna cosa o per a acabar-la també. Esperem el moment adequat, estar segurs, tindre-ho clar. I el problema és que eixe moment no sempre arriba i de vegades comences amb dubtes. Dius que sí, sense saber molt bé com t'ho faràs. O fas el primer pas pensant que potser t'estàs equivocant i després ja veurem. Jo crec que no sembla una manera massa ordenada de viure, però sospite que moltes de les coses importants comencen així amb ells en la meua vida. No quan estem preparats, sinó quan, preparats o no, decidim començar. I anem a començar, perquè és dilluns 7 de setembre. Això és Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. I ja estem preparats, crec. Benvingudes, benvinguts. Estem preparats per a rebre informació de l'horatge que, com sempre, la porta Lluís Francesc. Hola, Lluís, molt bon dia.
7: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
3: Com comencem la setmana?
7: Amb molta probabilitat és que les temperatures es situen en valors superiors als normals per a l'època en què ens trobem durant aquesta setmana, per lo menys fins a meitat de setmana, perquè és a partir de dijous, dimecres, dijous, quan tot apunta a canvis atmosfèrics i a temps més inestable i que les temperatures es situen ja en valors propis de l'època. I l'any de moment este dilluns espera una jornada càlida, bascosa, poc nuvolosa, vents de component sud-sud-est, sud-oest, volen dir, vents terrals d'alguna forma, que seran predominants en un ambient més bé càlid. Tenim avisos per altes temperatures a l'interior sud de la província de València, valors que estaran al voltant dels 38 graus. La jornada de demà dimarts serà molt semblant a la d'avui. Calor, basca, vents terrals, calitxa. De nou avisos per altes temperatures. En aquesta ocasió, els valors s'aproparan als 40 graus. I això sí, els cels veuran pas de major índex de nuvolositat, però en la segona part del dia.
3: Gràcies, Lluís. Calitxa. Carmen Núbeda, què tal? Molt bon dia.
8: Molt bon dia, Miguel.
3: Estàs bé?
8: Sí, estic bé.
3: És que no sé si has escoltat, però anem a contar què ha passat. Què ha passat?
8: A veure, calor... Vale, basca, vale. Aires condicionats,
3: sí.
8: I constipats.
3: Correcte.
8: Ahí está.
3: Correcte.
8: Estornudat. No s'ha sentit.
3: No s'ha sentit, però jo he vist Esteban que ha fet... Ui, ha pegat un mot. Esteban Arroyo, per al·lusions, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia, bon dia.
3: Ara n'hi ha piqueta, però t'ha donat un susto.
9: Sí.
3: O sigui, a mi també. I estava parlant i cosa... Això dona així, per favor.
8: Estornut.
3: Bueno.
8: És que he entrat així i...
3: es deberes.
8: ¿Cree que hicieran pingüinos debajo de la tabla?
3: Sí. Bueno, así ya uno me gusta. No, le posan no. Temperatures a les d'ara, després anirem a picaeta.
8: Temperatures fora de l'estudi.
3: Exacte, fora de l'estudi. Al carrer,
8: que així no sabria dir-te jo quina temperatura tinguem.
3: És de veres.
8: Al carrer estem entre 32 i 36 graus a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida. Més fresquets a la zona d'Agullent i de Fontanars, és allà on tenen els 32 graus. I, curiosament, la màxima d'avui és 36 graus, estan a Bocairent.
3: Hola.
8: A un tinyent, 35.
3: 35 graus a les 12 i 25 minuts
8: de
3: migdia. Que, per cert, sí?
8: 36 graus a Bocairent, com bé dius, a les 12 i 24 minuts. Mm. I la temperatura mínima d'avui també ha sigut a Bocairent, a la Rambla de Mariola, de 9 graus.
3: 9 graus. Que bo.
8: Imagina la temperatura.
3: Quasi
8: 30 graus de diferència.
3: És brutal. Tenim temperatures, volies afegir alguna cosa abans de la picaeta oficial? Sí?
9: Que fa un ratet hem vist Tomàs i jo al carrer i hem vist que hi havia, fa una hora crec que era, 33 graus per així pel voltant de Sant Josep.
3: Ai, Déu senyor. I és 7 de setembre.
8: Ja queda poquet.
3: Queda poquet, diu. Jo no el veig.
8: Disfruteu de la calor, que després quan faig fred es queixareu.
9: Mira, jo he vist fa un ratet en AEMET...
3: Tu sí.
9: He vist fa un ratet en AEMET que m'ha alegrat que dimecres plourà.
8: Sí, dimecres i dijous crec que hi ha previsió de pluja.
9: Les temperatures tampoc van a baixar molt, però...
10: Si plou, per favor.
8: Si plou, hi haurà més humitat. Encara farà més calor.
3: Che, Carmen, bueno. Anem, la part negativa continua a la una mitja. Nosaltres continuem la FM i anem a la picaeta.
6: Hoy por hoy en Tinyen Vall d'Albaida. La picaeta.
11: A mi m'agrada el arroz que fa la mamá. A mi m'agrada el arroz que fa el papá. Si arribes pronto podrem fer la picaeta.
3: Hem d'afegir a Tomàs Marín a la picaeta. Tomàs, què tal? Molt bon dia.
12: Bon dia, bon
3: picaeta
12: dia, què tal?
3: Picaeta oficial i també tens que dir alguna cosa de temperatures i de fred i de calor i de...
12: Anem
3: de
12: a queixar-nos sempre, els 12 mesos de l'any.
3: Tota la raó, eh? Constipat, tu no,
12: s'està
3: no?
12: bé, eh? Així hem d'estudiar-me.
8: Quan no
12: Carmen.
8: Plou, fa sí. sol. I quan no...
12: Què?
8: Es queixen del fred.
3: Ah, jo dic que és un refrany. És un refrany Lluís Francesc.
12: M'ha eixit un què, dient. Ha faltat ahir una...
3: Sí, sí, una rima. Una coseta.
8: Segur que existís un refrany d'aixòs, eh?
3: Segur. Si està escoltant Manolo Requena, ja veuràs, enviarà algú. Bueno, parlant de Manolo Requena, que el dijous passat teníem previst començar una secció nova.
8: Sí, ho vam anunciar.
3: Però el president del govern pues, tenia coses que dir, evidentment. Tenia
8: moltes
3: coses que dir.
8: Es van llevar tot el programa.
3: Exacte.
8: Però bueno, estarà Manolo, no avui, però esta setmana
3: el
8: estarà.
3: Dijous, el dijous estarà així, si no passa res. I no plou molt i no pot arribar. Anem a contar ara sí, que és el que hem preparat dels diferents programes de Ràdio Ontinyent, Cadena Ser, per a començar esta setmana, la segona setmana de setembre, i comencem per l'hoy por hoy, Carmen.
8: Vinga, començarem parlant de sostenibilitat.
3: Correcte.
8: Així a Ontinyent, perquè l'Ajuntament ha resolt una convocatòria d'ajudes en la qual van a repartir-se 9.000 euros entre la colla ecologista L'Arrel i també la comunitat energètica local. Així que tindrem amb nosaltres a la regidora, Sayo Gandia, per a saber quins són aquests projectes que hi ha darrere d'aquestes subvencions, d'aquestes ajudes que són tan importants per a les associacions.
3: A més, hem d'afegir que som els primers, podem dir, en contar aquesta notícia, que alguns... Bueno, són dos associacions.
8: Una no ho sabia.
3: Una no ho sabia, l'altra no ho sabem, però una no ho sabia i som nosaltres el que hem dit que teniu una subvenció, val? Que ho sapigueu. Teniu una subvenció. Donar bones notícies.
9: Els hem donat, bé, exacte, no? Els hem donat una alegria.
3: Una bona notícia i una alegria. Sí. No la tenim notificada encara, però imagina que la notificaran si no res. Però parlarem a llevant dia de tot el que hi ha darrere d'aquestes subvencions, que de tant en tant, clar, apareixen subvencions, però no sabem molt bé per què i quin projecte hi ha darrere, etc. Encara exacte. Que coneguem els dos, però volem què passa. Què més?
8: Més cosetes. D'on Tinyent anirem a Fontanars dels Alforins, sí. Perquè allí estan preparant el centenari del municipi, que serà l'any que ve,
3: exacte.
8: El 2027, de la independència del municipi, i el que estan fent és buscant una cosa que no sempre apareix als llibres d'història, que són els records de la gent.
3: Sí, sí.
8: Te recordes quan el burro feia cordes? És el títol d'un projecte que vol convertir ixa memòria en un llibre participatiu de tots els veïns i veïnes, així que parlarem amb Tomàs Bordera, que ell és una de les persones, participants sí. d'esta genial idea, d'esta iniciativa.
13: Diferents persones de Fontanars dels Forins s'han posat d'acord i van presentar este projecte i van davant.
8: Això és molt guai, a mi m'encanta aquest tipus de projectes.
13: I m'agrada molt el nom del pròxim llibre, no? Que està molt guai, no? Partint d'ahí ja tens una bona història darrere, que creiem que és una bona història, per això volem parlar amb Tomàs.
8: Exactament. Més cosetes, és dilluns i torna intel·ligència artificial per a tots els públics.
13: Correcte.
8: Amb Clara Soler, i avui anem a començar quasi des de zero,
13: sí,
8: amb ella,
13: sí,
8: per a conèixer què és realment la intel·ligència artificial, què no és, i sobretot per què no hem de creure's tot el que diu la intel·ligència artificial.
13: És que se'ns oblida, moltes vegades se'ns oblida, perquè moltes vegades diem no, però és que no, tot el que diu
8: no és la raó absoluta,
13: tal, no sé què, però la gent diu, passen dos mesos i diu, no, és que m'ho ha dit ChatGPT, ja o no.
8: No us ha passat de vegades a ChatGPT, bueno, jo parlo per mi, personalment,
13: sí,
8: també sé de persones que els ha passat, li preguntes qualsevol cosa,
13: sí,
8: i el que et diu, et dones compte que és erroni i li dius, no, és que no és així, i t'hi diu,
13: té
8: sí, perdó, té raó.
13: És que ell està programat per a donar-te la raó sempre.
12: És educat.
8: Perdó, té raó.
13: És per a donar-te la raó sempre. És com, ostres, pues no sé si fiar-me o no fiar-me molt, saps? Jo tinc ahí molts dubtes.
8: Ahí Clara, a veure si ens el resol.
13: Sí. I jo li vaig dir a Clara, no fa molt de temps, que hi ha gent que és el que diu ChatGPT va a missa. I, clar, s'equivoca. I quan tu arribes, una persona física, li dius, no, això no és aixina, és aixina, aixina, aixina. No. Si diu ChatGPT, tu què? Tu saps més.
12: Filtra un poquet, cal filtrar.
13: Tu qui eres? Xap coll? No. Bé, parlarem d'intel·ligència artificial per a tots els públics. I per acabar, què tenim?
8: Vinga, una personalitat que anem a conèixer ben bé el dia d'avui, Jordi Navarro Moyà. Ell té 15 anys. És Almogàver, de la comparsa Almogàvers d'ací d'Ontinyent, i acaba de ser reconegut com a Fester Exemplar 2026 d'Ontinyent. Així que volem descobrir què és el que ha fet que un xic de 15 anys en este món fester s'hagi decidit per part de la societat de festers,
13: clar,
8: que és precisament ell qui mereix este reconeixement. La veritat és que ens alegra moltíssim.
13: Sí, perquè jo no tinc molta idea, ja sabeu, de les festes, encara estic ahí aprenent moltes
8: coses, estic
13: nutrint-me d'informació, soc ara ChatGPT, però perquè vosaltres m'esteu nutrint d'informació, val? Però clar, jo sempre penso, sí, en guardons d'aquestes característiques en gent que porta molts anys a la festa, no? O que
8: sí,
13: té més anys,
8: més
13: o que
8: veterana.
13: És més major, més veterana, i em crida molt l'atenció, per a bé, que un xiquet, perquè és un xiquet de 15 anys, siga reconegut en este guardó, no?
12: Hi ha pedrera.
13: Anava a dir,
12: moltes vegades preguntem si hi ha relleu generacional.
13: Doncs sí, pues mira,
12: hi ha pedrera,
8: este,
12: eh?
8: Sí que està pues ahí.
13: Este. Volem que té
8: doncs
13: que contar.
8: Doncs el coneixerem i, per supòs, li donem l'enhorabona.
13: Efectivament. Doncs, això són els temes que hem preparat avui per a l'Hoy por Hoy. Gràcies, Carmen. Tomàs Marín, Oda 14.
12: Bueno, vaig a aprofitar el que ho conta del Fes de l'Exemplar perquè cal fer un poquet de recap. M'encanta esta paraula del que ha sigut este cap de setmana en relació a les festes de música i
8: Ontinyent.
12: Ja hem posat el punt final, ja si anem pel pont de Paduana no veiem ja els estàndards de les comparses de la capital de la Vall d'Albaida.
8: No
12: m'ha fixat. Jo sí m'he fixat este matí.
8: Ja no estan?
12: M'he fixat este matí, no estan.
13: Jo no he passat, així que no...
12: Jo sí, quan he arribat, dic, a veure si estan, no estan... Però sí que és de veres que us sorprenen. Vamos, a rajatabla.
13: Sí.
12: Bueno, parlarem d'això, escoltarem com no, i farem un poc de recap també de les declaracions del Fester Exemplar 2026. En un dia em vaig a contar-vos, perquè jo no estava en aquesta conversa en relació als avisos, que si anava a ploure, que si això, que si l'altre... Bueno, avui estem en avís groc ja. Demà estem en taronja per calor.
13: Val.
12: I dimecres ja per pluges i tempestes.
13: Taronja
12: és a dir,
13: també.
12: Que anem a...
13: groc.
12: A groc.
13: Groc.
12: És... més anant un poquet més en cura i tenim sort que si arribes a taronja ja la situació ha sigut un poquet més complicada, però sí que és de veres que anem a viure una segona setmana de setembre un poc boja pel que fa a les temperatures. Us anirem comptant ixa última hora perquè els avisos són d'allò més que importants. Per altra banda, ens centrarem en els altres temetes que tenim al nostre Hiporollontinyer en la Vall d'Albaida. Ens centrarem ja en com manixos preparatius de cara a l'inici del curs escolar. Sabem massa bé que ja estan realitzant diversos treballs que s'han inaugurat ja, inclús col·legis com per exemple el Cobalta d'Albaida. També farem ixe repasset com sempre a la comarca i tancarem amb la nostra crònica esportiva.
13: Fantàstic. I després ser deportivos. Quin cap de setmana, amic. Teníeu ganes de que arribara ja, que començara la temporada i els partits?
12: Molt bé.
13: I este matí, quan ha arribat, li he preguntat, mare meu, quina setmana m'espera.
12: Sí. M'has posat ara el... el dissabte per la vesprada vaig anar a veure l'Olímpic Gandia, m'apetia, vaig a pegar la volteta i vaig a veure un poquet de futbol, i em trobo a veure que era l'entrenador del Benigànim, a Quiquín. Oye, Quiquín, cuéntame, ¿cómo ha quedado el Benigànim? ¿Cómo ha quedado la Xeneta? Por han palmado tos. I dic, hòstia, que alegria, xa, no te veig cada equis, Quiquín, i me fas això, mare meua. Pues res, això, que de 7 partits que han jugat equips de la Vall d'Albaida en els seus debuts lligers, tan sols ha guanyat un, que ha sigut el Llutxent, i damunt per golejar, 5 gols a un. Però bueno, pel que fa al nostre ser deportivos d'avui, com sempre us contarem aquests resultats i les primeres impressions, farem repàs de resultats, classificacions i pròxims partits, sense data oficial, això ja arribarà el pròxim dimecres, i pel que fa als nostres protagonistes, hem convidat al bo de Rubén Sanz, l'entrenador de l'Ontinyent 1931, per a que ens expliqui què és el que va passar a Ira Vila-Real en aquest partit davant el Roda, derrota per 2-1. Després passarem a la Geneta, per a que ens conte també com es van remuntar, anava guanyant 0-1 en el descans el conjunt del Regit, i tancarem amb el bo de Javi Richard, el nostre col·laborador, per a que es conte que és el que va veure d'aquest partit i que hi ha que millorar de cara al pròxim enfrontament de l'Ontinyent, que és este diumenge a les 6 de la vesprada front a l'Atlético Saguntino, que és un dels cocos de la competició.
13: Coco,
12: És un coco. I quan tenim un coco davant en el Clariano, el que fa falta és que l'afició estigui espentant. I vull recordar també, com no, a tots els nostres oients que des d'avui fins al divendres tenim reforç de les taquilles del Clariano de 6:30 a 8:30 per a que puguen adquirir els seus abonaments de cara a esta nova temporada de competició. Això és el que tenim en ser deportivos. Ja veurem què ens conten.
13: Fantàstic. Moltíssimes gràcies, Tomàs. Esteban Arroyo, la ventana que tenim.
12: Esta setmana és ventana rara, Esta setmana ja comencem
13: Comencem ja com Champions.
12: Ja comencem les retallades.
9: De moment dimecres no hi ha.
13: De moment dimecres no hi ha.
12: Es que si jugava...
13: Això ja ho tenim. Ho hem parlat dimecres no va.
12: Jugava un espanyol, suposo.
13: Inter-Madrid. És el 8, no? No.
12: Demà és Inter-Madrid. Crec que és l'Atlètic.
13: L'Atlètic i el Barça crec que juguen. Sí, sí, sí, efectivament.
9: Esta vesprada, a partir de les 7:20, estarà amb nosaltres la gent d'Igualtat de la Mancomunitat, Paula García, per parlar-nos del concurs Anomenem-les 2026, concurs de poesia, un concurs que han convocat per centrar la visibilització de la hipersexualització i la cosificació dels cossos de dones i xiquetes. Si volen saber més sobre aquest concurs de poesia...
13: Molt interessant,
9: A partir de les 7:20 de la vesprada, que escolten Ràdio Ontinyent i tindran tota la informació. I continuem amb les veus de la Vall, que esta setmana ja tornem a la normalitat, o millor dit, deixem els polítics.
13: Molt bé.
9: I obrirem...
13: És tornar a la normalitat.
9: Castigaos.
13: Vale, fora.
9: Em referia a tornem a la normalitat, perquè és una secció nova, però obrim l'opinió a els que van a ser els col·laboradors d'aquesta temporada, qui habitualment ficaran la veu a aquesta secció, i els hem demanat que aquesta setmana parlen de nova o noves temporades.
13: Val, molt bé.
9: I ja a partir d'ahir, ja cadascú
13: opine... Fas el que vulga.
9: Exacte.
13: Perfecte, doncs això ho tindrem esta vesprada per les 7:20, com sempre, així a Ràdio Ontinyent Cadena Ser. I ja ho tenim tot. Teniu alguna coseta més que voleu afegir? És el moment, per favor.
12: Que fa calor.
13: Calleu per a sempre, no, però que fa calor.
12: Està. Deixem ahir.
13: Acabem en alt. La picadeta. Gràcies, xics.
8: Gràcies.
13: Gràcies, Esteban, Tomàs, adeu.
14: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Gol, gol, gol de l'Ontinyent! Comença una nova temporada per a l'Ontinyent i amb més il·lusió si cap, perquè l'Ontinyent és orgull, passió, és sentiment. T'esperem a les oficines del club de dilluns a divendres de 18:30 a 20:30. Tot per l'Ontinyent!
2: Ontinyent! Ontinyent!
3: Jefe, ¿un nomikai?
4: ¿Un nomiké?
3: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
5: Iniciativa La Coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet ganés, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, ganés ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿Nomikai? Y acaba diciendo, ¡otro cremaet! Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
6: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
7: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
6: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
7: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
6: O sea, que no es un regalo.
7: Es una publicidad que dura todo el año.
8: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchan. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchan.com. O al teléfono y WhatsApp 637-720-019. 637-720-019.
9: Hoy por hoy, Ontinyent baila el baila. Miguel Coy.
10: 12:40 minuts, en 20 minuts arribem a l'una del migdia i continuem en directe a l'Oi Poro i Ontinyent Vall d'Albaida en este dilluns 7 de setembre de 2026. Anem a quedar-se així en Ontinyent perquè l'Ajuntament ha resolt les ajudes que cada any destina a entitats que treballen en l'àmbit de la sostenibilitat. Enguany són 9.000 euros que es reparteixen entre dos projectes, un de la Colla Ecologista La Real i un altre de la Comunitat Energètica Local d'Ontinyent. Però, més enllà de les quantitats, volem saber què es farà amb aquests diners i quines iniciatives hi ha darrere de les dues propostes. Ens escolta Sayo Gandia, que és regidora de Sostenibilitat de l'Ajuntament d'Ontinyent. Sayo, què tal? Molt bon dia.
11: Hola, què tal? Molt bon dia.
10: Benvinguda al programa, gràcies per estar amb nosaltres. Comencem en principi, Sayo. Què és el que heu resolt exactament en esta convocatòria?
11: Bueno, en realitat és que a través de les subvencions el que donem és, el que pretenem és facilitar l'autonomia de les entitats ambientalistes que formen part del Consell per a que ells mateixos decidisquen a quins projectes valen destinar els diners que, des que disposem, el pressupost del que disposem en el Consell de Medi Ambient. Uh-huh. I de manera autònoma cada entitat pues, decidís quin projecte vol presentar. Això després passa per una comissió de puntuació en què es fan unes avaluacions amb uns criteris ja predeterminats i a partir d'ahir pues, es concedeix la subvenció. Vale. Aquest any, com bé has dit, han sigut dos les entitats que han proposat projectes, la Colla Ecologista La Real, que habitualment sol presentar projectes perquè és una entitat que contínuament està en marxa, posant projectes en marxa, cada any diferencien el tipus de projectes que presenten, però és una entitat que treballa té un treball continu, no?, en el que és la cura, tindre cura del medi ambient. Uh-huh. I després, una de les novetats és la Comunitat Energètica Local, que fa dos anys que forma part del Consell de Medi Ambient, i enguany pues, volíem fer potenciar una campanya de comunicació per a que la gent coneguera què és una comunitat energètica i com poder accedir a aquesta comunitat. I bueno, pues això són els dos projectes que han sigut beneficiats enguany. La Colla Ecologista La Real ha rebut una puntuació de 40 punts, per tant, tenen un total de 5.700 euros que van a rebre per part de l'Ajuntament per a posar en marxa o subvencionar aquests projectes que ja tenen en marxa. Uh-huh. I la Comunitat Energètica, 3.285 euros dels diners que van demanar també, que han rebut 23 punts i van a posar en marxa pues, aquesta campanya o que ja han posat en marxa, perquè jo ja he vist alguns vídeos que han promocionat i m'imagino que seguiran en aquesta campanya de comunicació.
10: Clar, estem parlant, tu ho has dit fa un moment, de dues entitats molt diferents en principi, perquè una té una trajectòria ecologista de molts anys i l'altra representa una manera relativament nova d'organitzar-se al voltant de l'energia. Què aporta cadascuna a les polítiques de sostenibilitat de la ciutat, Sayo?
11: Jo crec que les dues són molt necessàries, no? Cada una des de l'àmbit en què treballa. Pues, si la colla ecologista a l'arrel porta accions més vinculades, no?, a lo que són serres, barrancs i recuperació d'espècies, val? A més, des d'una vessant molt educativa, com ha sigut aquesta recuperació d'espècies ofegabous que han treballat en els col·legis, la creació de les bases per a aquestes espècies puguen anar reproduint-se, no? És un dels projectes que últimament han estat treballant, però també la recuperació de barrancs i altres elements naturals que ells porten en marxa. I la comunitat energètica, pues, sempre hem parlat d'eficiència energètica, no? És molt necessari treballar l'autoconsum a través dels diferents models que n'hi ha, i un dels models que nosaltres, a més, vam canviar aquest sistema d'ajudes que abans eren a través de l'IBI per a l'autoconsum, uh-huh, i precisament van fer aquesta modificació per a que les comunitats energètiques locals puguin accedir també a les ajudes a través d'una subvenció. Per què? Pues perquè al final una comunitat energètica dona unes facilitats que l'autoconsum, a lo millor tu a través de l'autoconsum no pots tindre. Yeah. Participar d'una comunitat vol dir estalviar unes despeses inicials que se reparteixen també entre les persones que van a fer ús d'aquesta energia, però a més facilita a totes aquestes zones que estaven en zones protegides i no podien posar-se plaques en la seva vivenda, pues que puguen accedir a una comunitat que a lo millor estigui ubicada en una altra part de la població. Uh-huh. Com veu, són dos entitats que no té res a veure en una qüestió sí. en l'altra, però les dos treballen per una millora del medi ambient.
10: Mm-hmm. 9.000 euros és el pressupost total de la convocatòria. És suficient per al tipus de projectes que voleu estimular o hi ha marge perquè aquesta línia creixi en pròxims anys?
11: Bueno, en principi, jo crec que qualsevol pressupost que en aquests moments destinem a tindre cura del medi ambient sempre és insuficient, però també n'hi ha que tindre en compte en la capacitat de les associacions, no? Clar. Són associacions sense ànim de lucre, con lo qual sol ser persones que destinen el seu temps d'una manera voluntària i moltes vegades no poden assumir projectes més ambiciosos perquè no disposen del personal necessari per a dedicar-lo a la gestió dels projectes que porten. Uh-huh. Però és de veres que, i això no he de negar-ho, que sempre és insuficient, no? Uh-huh. Quan més sucre, més dos diem, no? Pues, ells també reclamen moltes vegades que si destinem més diners, pues, possiblement ells també puguen ampliar el número de projectes que tenen en marxa o inclús a lo millor destinar personal a un temps, uh-huh, pues, un temps concret a poder ajudar-los en la gestió d'aquests projectes. Nosaltres atenem les peticions que ells ens fan i de moment, pues, tots els anys, la subvenció que hem tret pràcticament mai s'havia consumit en la seva totalitat, i ara sí que estem ja en una tendència en què ja n'hi ha més entitats que estan sumant-se a presentar projectes.
10: T'anava a dir això, no sé si trobàveu a faltar més entitats presentant projectes.
11: Jo crec que sí, perquè al final el que ens agradaria és que aquesta mateixa diversitat que està representada en el Consell de Medi Ambient, pues que n'hi hagueren projectes més en més diversitat, no? Però com t'he dit, la majoria d'entitats que n'hi ha són entitats molt xicotetes, sense ànim de lucre, amb poc personal i que treballa de manera voluntària, con lo qual una subvenció te dona major autonomia, però te dificulta més la gestió de la pròpia subvenció. Uh-huh. Nosaltres tenim una segona línia de despesa en el que és el Consell de Medi Ambient, que és el cànon que destinem tots els anys, i aquesta línia és més fàcil perquè és l'Ajuntament qui contrata el projecte i, per tant, el desenvolupa l'Ajuntament, i n'hi ha entitats que utilitzen i sabia, perquè resulta més fàcil, com ha sigut, per exemple, tot l'any que hem fet per a celebrar els 15 anys de l'Associació d'Amics i Amigues del Pou Clar, que han anat per aquesta altra via. Des de l'Ajuntament intentem estar al costat, però ja sabeu les dificultats pues, que moltes vegades sí. tenen les associacions i més si són menudes.
10: Clar. I un dubte que tinc jo, una vegada que concedis les ajudes, l'Ajuntament fiscalitza d'alguna manera, comprova d'alguna manera que els diners s'acaben destinant-se al projecte pel qual s'han concedit?
11: Sí, clar, ells han de presentar d'entrada una declaració responsable, no?, de que van a complir en totes les obligacions que tenen per a justificar aquesta subvenció i després han de justificar pues, en les despeses que tenen, no?, en factures i això. Però, com t'he dit, el model de subvenció és un model que requereix un poc més d'implicació per part de l'associació perquè tu has de justificar, són diners públics...
10: Esos diners, clar, clar.
11: Exacte. Has de certificar que aquests diners que estàs gastant en el que has dit, val? I per tant, sí, les administracions tenen molta fiscalització de tots els diners públics que eixen dels ajuntaments. Això algunes vegades n'hi ha associacions que es queixen, no?, perquè suposa pues, feina, però no podem fer-ho d'una altra manera perquè nosaltres aquesta exigència també la tenim
10: clar.
11: com a polítics.
10: I ja per acabar, Sayo, nosaltres se m'ha assabentat d'aquesta resolució este matí. Quan se li notifica a l'associació en qüestió que va rebre aquesta subvenció?
11: Sí, doncs pues això ara mateix aquesta certificació ja s'envia a les associacions i elles ja signen si accepten o no l'ajuda, que normalment és que sí, perquè si tu l'has demanada és perquè la necessites i ja ells normalment durant el període en què ells ja ens diuen el projecte que van a presentar, nosaltres els diem el període que tenen per a poder realitzar les activitats, ells ja van contant-nos coses i ja van mostrar-nos la feina que estan fent.
10: Jo he de dir-te, t'ho dic, perquè se m'ha avançat. La ràdio s'ha avançat i ja ha comunicat a una de les dues associacions que rebrà, si vol, eixa subvenció. Estem parlant parlant del Jordi Sarriol, president de la comunitat
11: energètica.
10: I quan he parlat amb ell este matí, dic, bueno, Jordi, enhorabona que tenim una subvenció. No m'han notificat res, no. La ràdio és aixina, l'exclusiva, la ràdio és aixina.
11: Bueno, saps què passa? Que jo, efectivament, a mi m'agrada primer comunicar-li-ho a ells i dir-lo, però és que no he tingut temps humà de poder fer-ho. Perquè m'està complicat una qüestió este matí i això, però bueno, en qualsevol cas, per escrit la comunicació ja està feta, només tenim que acceptar-la i ja està.
10: I que a mi m'agrada donar bones notícies, allò de tant en tant en la ràdio, saps? I jo sóc el portador de bones notícies, no està mal fer-ho, saps? No està mal.
11: Està molt bé.
10: Sallo Gandia, moltíssimes gràcies una vegada més per haver estat amb nosaltres.
11: Gràcies a vosaltres.
10: Una abraçada, adéu.
11: Perfecte, adéu.

d'Ontinyent se n'anem a Bocairent. Per què dic això? Perquè, mireu, dissabte hi haurà gent passejant per Bocairent, mirant carrers, places, portes o racons que probablement t'ha vist centenars de vegades. Però esta vegada haurà de mirar-los d'una altra manera. La Marató de Fotografia Jove de Bocairent arriba a l'onzena edició amb una proposta senzilla. Els participants descobriran el tema a les 10:30 del matí i a partir d'aquest moment tindran només unes hores per buscar pel municipi les tres fotografies amb què entraran a concurs. Sense preparar-les abans, sense saber que hauran de buscar. Anem a veure i a explicar millor això. Sergio Gandia, regidor d'Infància, Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Bocairent, i crec que ja ens escolta. Sergio, què tal? Molt bon dia. No, doncs pareix que no està escoltant. Anem a intentar connectar de nou.

0: Ara pareix que sí, que Sergio Bandía ja ens escolta. Sergio Bandía, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvingut al programa. Que les comunicacions de tant en tant, i a ser dilluns, jo crec que no volen treballar moltes vegades.
1: Exacte.
0: Però bo, Sergio, anem a parlar d'esta marató, perquè són 11 edicions ja. Jo no sé què té esta marató perquè continua funcionant després de tants anys, compta'm.
1: Sí, exacte, però és un poc també com les programacions d'estiu jove i això, que enguany també vam aplegar a la desena edició, perquè enguany la marató de fotografia ja arriba a la 11a edició, que bueno, al final són activitats que les comences a fer un dia i després veus que funcionen i que a la gent li agraden i pues, no deixes ja de fer-les, perquè si una activitat és consolidada i veus que funciona, pues, sempre intentem mantindre-les.
0: Clar, per a la gent que ho escolta per primera vegada, podem dir que la gràcia és que els participants no saben què han de fotografiar fins que sortegen el tema, no?
1: Exacte.
0: I què pot eixir d'eixe sorteig?
1: Pues que han eixit coses tan variades.
0: Val.
1: Que pues, igual eixen faroles, que igual eixen races com va eixir l'any passat, igual eixen plantes, animals, poden eixir cotxes, que pot eixir qualsevol cosa.
0: Qui decidís el tema? Vull dir, qui prepara... No sé si el prepareu buscant que obligui a mirar-lo gaire d'una manera determinada o també vosaltres vos deixeu sorprendre. Qui decidís el tema?
1: Al final, el personal que tenim treballant en joventut així són els que un poc decidixen el tema d'entrien tres i es fa un sorteig i ja està.
0: I ja està, no? Val, perfecte.
1: Sí.
0: A partir de les 10 i mig ja comença la carrera, podem dir. Tenen fins a les 2 per tornar a només 3 fotografies.
1: Sí, tu pots fer les fotografies que vulgues,
0: val,
1: però n'has d'entregar 3 només.
0: Val. És més difícil fer una bona foto o decidir quines 3 descartes de totes les que has fet? Per l'experiència
1: pues
0: no de les altres edicions.
1: Perquè a vegades d'això venen, diuen, ostres, que me n'agraden un prou, i dic, home, no, pues és que seleccionar.
0: Supose que, clar, després d'11 edicions, 10, i esta 11, vos haurà passat alguna cosa curiosa. No sé si, jo què sé, vore fotografiat un lloc que coneixeu perfectament i pensar, hosti, jo no havia vist mai Boca Orienta així, no?
1: Sí, això sí que ens va passar. Crec que va ser una volta que eren ponts, crec, i una persona va portar una fotografia d'un pont i van dir, però això és Boca Orienta, sí, tal, no sé, està no sé quin lloc de la terra, doncs dius, veus, doncs al final, clar, el terme de Boca Orienta és molt gran, tenim molta extensió de terme,
0: uh-huh.
1: I al final la fotografia no cal que siga dins del nucli de població, que pot ser dins del terme, que això, entonces, doncs, pues, n'hi ha gent que sí que igual sí que coneix algun racó i diu, doncs pues, jo me'n vaig allà, i doncs pues, mira, doncs, pues, al final també passa això, que descobreixes llocs que no coneixies.
0: Clar, a més és que passa una cosa, és que Boca Orienta és un poble molt fotografiat. Clar, té un perfil, uns carrers, uns racons que són molt reconeixibles. El repte està precisament en fugir de la fotografia típica que faria qualsevol visitant?
1: Jo crec que sí, que el que s'intenta, bueno, jo crec que els fotògrafs el que intenten és evitar això, les fotografies típiques i sempre buscar pues això, angles, perspectives, que igual encara no estiguen molt, molt vistes.
0: Uh-huh. Parlem d'això, perquè, clar, poden participar joves de 16 a 35 anys. Quin és el perfil que vos trobeu habitualment? Vull dir, gent que ja sap de fotografia, que són fotògrafs professionals o tal, o també persones que simplement tenen un mòbil i ganes de provar?
1: Sol vindre més gent que d'esta segona, de gent que li agrada la fotografia, però que no té ni càmera professional, ni es dedica, com aquell que diu, a la fotografia, però que sí que té pues, este cert interès, no?, per la fotografia, pel poble. Sol vindre més gent d'aquest tipus. No ten... O sigui, gent fotògrafa ha vingut, claro, però jo crec que hi ha altres concursos de fotografia a Boca Orienta que jo crec que estan més enfocats
0: a professionals.
1: Professionals.
0: Claro.
1: I este jo crec que és més per això, per a gent que li agrada la fotografia, però que no es dedique o no siga de manera més professional i que siga més pues, perquè això, perquè li agrada la fotografia i vol, no sé, pues, passar un matí diferent, pues, passejant per Boca Orienta i buscant aixina perspectives xules.
0: Cosetes que tinc jo així anotades. Perquè, clar, ara jo faig la foto en el mòbil, però tenim filtres, edició automàtica, la intel·ligència artificial... Jo no sé si les bases posen algun límit al retoc de les fotografies... Conta'm un poc.
1: A veure, jo crec que s'intenta... Bueno, sempre es diu que ha de vindre directament de la càmera.
0: De la càmera.
1: No pots editar abans la foto. Val? Jo no sé si avui en dia n'hi ha càmeres que ja li pots posar filtre i ja fa la foto directament en el filtre, no ho sé. Val. Però en un principi has de passar directament la foto de la càmera a l'ordinador, val? Mm. Aleshores no pots editar-la. Mm-hmm.
0: Estem parlant de 150 euros per al primer premi, 75 per al segon, però les fotografies no desapareixen, veritat, després del concurs. Què passa ahí?
1: No. Sempre intentem, bueno, ja fa uns anys que també per donar-li un poc més de valor, no?, a esta marató i a la gent que ha participat, pues fem una exposició a l'aire lliure, i també la fem sempre coincidir amb la festivitat del 9 d'octubre, mm-hmm. i doncs, cada any, bueno, l'hem exposada en diferents llocs del municipi, però últimament ja l'estem exposant així en una zona que n'hi ha així fora de l'església, i l'exposem ahir amb vistes al Santo Cristo i això, i aleshores pues, també hi ha aquest treball, no?, que han fet aquests fotògrafs que puga ser vist per tota la gent que ens visita i per la gent del municipi també.
0: Uh-huh. Doncs volíem parlar d'esta marató que serà el dissabte. Tenim pendent una xerreta també amb tu per l'estiu jove també, perquè jo crec que és interessant fer valoració d'eixa estiu jove. Sí. A més, si podem parlar també les persones que han participat d'ell, però ho farem un altre dia. Així que, Sergio, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé esta nova edició de la marató. Una abraçada molt forta.
1: És a dir, convidar a tot el món a que no fa falta que siguin de Bocairen, que poden vindre d'altres pobles també a participar en la marató de fotografia.
0: Gràcies, Sergio Gandia, una abraçada.
1: A vosaltres.
0: Adéu. Hoy por hoy Madrid, Marta González Novo.

0: Una del migdia, 8 minuts. Continuem en directe en este Proyo Ontinyent Vall d'Albaida, 7 de setembre de 2026. La història d'un poble no està només en els arxius, en els llibres o en les grans dates. També està en coses molt més menudes. En com jugaven al carrer, en una faena que ja no existeix, en una festa, en una expressió o en allò que passava cada dia i que ningú va pensar que algun dia caldria deixar per escrit. A Fontanars dels Alforins han decidit buscar precisament eixos records, coincidint amb la commemoració l'any que ve del centenari de la Constitució del municipi. El projecte acabarà convertit en un llibre participatiu i té un títol que ja és tota una invitació a recordar. Te'n recordes quan el burro feia cordes? La iniciativa l'ha presentat un grup de persones del poble i Tomàs Bordera és, podem dir, el portaveu d'eixe grup de persones. Crec que s'està escoltant. Tomàs, què tal? Molt bon dia.
1: Sí, bon dia.
0: Què tal? Com estàs? Benvingut al programa. Vull començar, Tomàs, pel títol, perquè, clar, és impossible passar-lo per alt. Conta'ns això de quan el burro feia cordes.
1: Sí, això és una d'aquestes frases en retruc de quan... la nostra infància era molt habitual que algú dia una cosa i hi havia un retruc. I a la frase de te'n recordes, aleshores sempre hi ha algú per allà darrere, quan el burro feia cordes, i ho hem pres com a títol del projecte. Serà el títol del llibre.
0: Que ens agrada sí. I molt, ens agrada moltíssim. Però vull que anar al principi. Com naix este grup, com naix, a més, dins del grup, la idea de començar a buscar estos records i convertir-los

0: en un llibre.
1: Sí, és un projecte, és una iniciativa de l'amic Guillem, de Guillem Llin, el foriner, hi ha que dir-ho.
0: Sí.
1: I la proposta és que en base a una fotografia d'època de totes aquelles persones nascut entre els anys 40 i 70, entre 1940 i 1975 aproximadament, en base a una fotografia, i aquesta fotografia suggereix uns records i aquests records podem parlar de, pues, des de les faenes del camp, la vida quotidiana, les festes, qualsevol aspecte de la vida quotidiana. Que les persones, cada persona, en base a una fotografia, plasme la seva memòria per escrit, i tot això ho editem i li donem forma de llibre. És una, la participació coral és el més interessant del projecte.
0: I per què penseu que és important fer-ho ara, més enllà del centenari? Vull dir, no sé si teniu por que hi ha records que corren el risc de desaparèixer si no els arrepleguem ja.
1: No, a veure, el que hagi vingut a coincidir en el centenari ha sigut una coincidència per fer projectes anteriors. Hi ha que dir que el projecte, la concepció del projecte té com a poc 3 anys.
0: Val.
1: El que passa és que és allò de... Això hem d'anar madurant, no? hem d'anar fent, hem d'anar a veure quan es comencem, i quan hem vingut a llançar-ho, ha vingut a coincidir en el centenari. I aquest temps, pues pareix que va formar part, però no, o sea, inicialment no s'ha concebut com a part de les accions del centenari, però ha vingut a coincidir.
0: Sinó que ha coincidit, i moltes vegades es fan projectes i apareix eixa retruc, com tu deies, també, eixa coincidència, eixa carambola, i és el moment de fer-ho i de posar-ho en marxa, encara que porteu 3 anys ja treballant en això. Ho has dit tu, no?, que heu posat especialment el focus en persones que van ser xiquets i xiquetes entre els anys 40 i els 70, aproximadament. Per què eixa generació?
1: Perquè a veure, el canvi ja és una realitat.
0: Ja.
1: O sea, estem en una altra era.
0: Clar.
1: Estem en l'era digital, i aleshores hi ha molta gent molta de la gent nascuda en aquesta època s'ha quedat... ens hem quedat despenjats de l'era digital. Nosaltres no som natius de l'era digital. Nosaltres encara som de llegir en paper. I aleshores sí que els natius de l'era digital sí que de quan a quan se sorprenen de llegir coses que han passat fa 4 dies, i es causa sorpresa voler plasmar per escrit en paper una història d'un succeït de fa 30 anys.
0: Clar.
1: Aleshores, hem pensat que valia la pena que la gent fera... I molta gent que segurament no es decidís, que no porta un diari, que no es decidís a prendre 4 notes, però que sí que t'assentes a parlar en ella i els posa a contar... Oh, però si això pues no va passar, si n'hi és que n'hi ha per escriure un llibre, i parles en un altre, si és que n'hi ha per escriure un llibre, pues anem a escriure-lo entre tots. Anem a juntar els records de molta gent, de quanta més millor, i per xicotetes engrunes de memòria que pareguen, però entre tots anem a fer memòria col·lectiva.
0: Clar, mira, això és molt interessant, però jo t'anava a fer una reflexió, perquè segur que hi haurà algú escoltant-nos ara que pense, a veure, jo no tinc res molt així, molt important per a contar, però potser és precisament aquesta vida aparentment normal la que més interessa conservar, potser?
1: Sí, clar. A veure, és que qualsevol cosa, l'apreciació subjetiva tendeix a menysprear i a infravalorar les coses, i en canvi les coses aparentment insignificants, en el pas del temps, adquireixen rellevància, i d'això es tracta.
0: Però posa'm algun exemple. Vull dir, perquè clar, no busqueu la gran història de Fontanar, sinó records molt més quotidians. Quin tipus de coses espereu que vos conti la gent?
1: Pues segurament algú contarà com era viure en una casa de camp, com era viure en una casa de camp en la que no hi havia llum elèctrica, en la que no hi havia aigua corrent, en què o pastaves pa tindre pa dos voltes a la setmana o esperaves a que vinguera el panader a repartir, que repartia dos voltes a la setmana. En una vida en què no és que es vivia mal, és que la vida era aixina, que no té res que veure en el confort al que estem acostumats. Estem acostumats a una vida molt còmoda i molt confortable en l'actualitat, sí, en tots els serveis urbanístics i de tot tipus, i clar, que algú el conte com es vivia en el camp, en una casa en què el que avui tenim per una necessitat bàsica, com és l'aigua corrent, uh-huh, o la llum elèctrica, no existia. Se'n recordeu de l'apagó i se de
0: sí, sí,
1: de,
0: clar.
1: De fa... Pues és que l'apagó...
0: Era diari, no?
1: Anys... és que no hi havia apagó perquè no hi havia llum elèctrica, i viure en aquelles condicions era una altra manera de viure.
0: Uh-huh. No sé, està la teua història, no, Tomàs? M'estaves contant la teua història o no?
1: Sí, en part, sí.
0: Ah, va, jo dic, és que em sona com de... Ui, me l'està contant moltes dades, no?
1: Clar, és que és com hem viscut, és el que hem conegut, clar.
0: Clar, clar, clar. Perquè la gent no s'assuste. Clar, demaneu textos relativament breus, d'entre 300 i 500 paraules, però...
1: Sí, però... Això va ser un foli per una cara, o tres quarts de foli, no és molt més.
0: No és necessari saber escriure ni posar-se davant d'un full en blanc. Vull dir...
1: Qui tingui una història
0: també vos la pot contar i vosaltres l'ajudareu a traslladar-la al paper, no? Com ho farem,
1: això? Si algú diu, che, jo voldria participar en el projecte, però jo, és que això d'escriure a mi no m'atrevís, no passa res. Es posa en contacte amb nosaltres i nosaltres arrepleguem la història en mode entrevista i ho traslladem al paper.
0: Uh-huh. I també demaneu fotografies. Veritat, també voleu recuperar, sí, fotografies al costat de les paraules.
1: Sí, perquè el leitmotiv de cada relat serà una fotografia.
0: Molt bé.
1: O sigui, cada fotografia, o sigui, és el record que el suggereix aquesta fotografia. Si aquesta fotografia, la persona que participa, si disposa d'ella, endavant. Ja té la meitat de la feina feta. Només té que plasmar en el paper què li suggereix aquella fotografia. Si no té la fotografia, nosaltres disponem d'un fons fotogràfic de recurs perquè se'n trie una... Mm-hmm. I la que més li agradi. I se la retirem perquè se la queda ell i a partir d'aquesta fotografia escriu el que li vinga a la ment.
0: Ja m'has fet abans posar-me un exemple de històries que poden aparèixer en este llibre o que pot contar la gent. M'has fet un boset així un poquet de la teua història. Però clar, si jo ara et dic, te'n recordes, i no val contestar quan el burro feia cordes, eh? Si jo et dic te'n recordes, quina és la primera imatge del Fontanars de la teua infància que et ve al cap, més enllà del que m'has contat?
1: Un poble en els carrers sense alquitranar, en el que, això sí, quan jo vaig començar a anar a l'escola, era l'any que es posava en marxa la línia del transport escolar, perquè jo vivia en el camp. Uh-huh. I aleshores el primer viatge... a l'escola, pujar en aquell autobús, que jo no havia pujat mai en un vehicle a motor, quan jo tenia 6 anys, en aquella època començàvem a l'escola en 6 anys, no com ara.
0: Sí, sí.
1: I pujar en un autobús, que era una espècie aixina com mirada ara en perspectiva, no sé si de nau espacial, que era com... una càpsula, pujaves allí dins d'una cosa que el transportava, passaves per uns camins que no havies passat mai i acabaves a la porta de l'escola i dius, això què és? Sí, sí.
0: Que bo, eh? Que bo això, que estàs dient. Quanta gent sou treballant en este grup per a fer tot això que esteu fent?
1: A veure, el grup, el nucli, sí, dur de treball som 3-4 persones, però ara, o sigui, hem fet a través del canal municipal del WhatsApp, hem llançat la convocatòria, l'acabem de llançar, i hi ha un termini d'inscripció fins al 9 d'octubre de les persones interessades. Mm. i a partir del 9 d'octubre ja es ficarem en contacte amb les persones que s'han inscrit, l'inscripció és gràcita, i ja exposarem el modus operandi i anirem explicant com procedir, com fer la feina.
0: Val. Estava pensant jo...
1: I a partir d'ahí, a mesura que vagin lliurant-se els textos, pues això, anirem corregint i anirem traslladant a la maqueta i anirem fent.
0: Clar, ahir, sí, sí. Si la gent participa, tindreu molta feina, perquè, clar, jo estava pensant que pot passar que dos persones recorden de manera diferent una mateixa història.
1: Sí.
0: Jo no sé si això us interessa tal com cadascú la conserva o intentareu també contrastar un poc els records i passar a més.
1: No. Els relats són subjectius.
0: Que bé.
1: I per això portem la firma de cada autor.
0: Que bé. Clar, perquè això pot passar. Sí. Jo tinc un record...
1: Cada autor o autora.
0: Cada autor o autora. Sí.
1: Sí.
0: Que bo. Ja determini fins al 9 d'octubre.
1: Sí, el termini d'inscripció és fins al 9 d'octubre.
0: Val, i a partir d'ahí, una vegada tingueu totes les persones participants, el següent pas és el que m'has explicat ja, no?
1: Sí, el següent pas és fer una reunió en totes les persones inscrites i posar damunt la taula el projecte i dir, bé, anem a concretar més, perquè ara pel canal municipal el que hem llançat és la idea, volem fer això. Uh-huh. Hem explicat superficialment què volem fer. Ja les persones inscrites que diuen jo vaig a participar, ja tenim que ficar-se a la feina.
0: I anem a parlar un poquet de futur, però molt poquet, que a mi no m'agrada molt. Anem a pensar, imagina't que, clar, ara este llibre, l'intenció és presentar-lo en el centenari, encara que no era la idea inicial, però ha coincidit. Però imagina't que este llibre sobreviu molts anys i que algú l'obriga en 2127, quan Fontanar celebra els 200 anys. Què t'agradaria que poguera entendre del poble de Huy i del que va ser gràcies a aquestes històries?
1: Pense que a mi m'hauria agradat, o a mi m'agradaria ara poder descobrir un manuscrit, un dietari del que algú haguera escrit fa 100 anys. Segur que algunes coses diria, ah sí, això ja ho sabia, però moltíssimes coses em resultarien una novetat i llegirien molt d'interès. Jo crec que pot ser, qui ho pugui llegir-ho de 60 anys li pot causar la mateixa impressió. Tindré interès per conèixer com ha sigut la vida així en una determinada època.
0: I abans d'acabar, tornem al principi. Si algú ens està escoltant i durant esta conversa li ha vingut al cap una història que feia anys que no recordava, què ha de fer amb ella?
1: Ha d'entrar en el canal municipal de WhatsApp de l'Ajuntament de Fontanars i perquè ahir trobarà exposat el projecte i hi ha un enllaç per a inscriure's i trobarà la manera de ficar-se en contacte amb nosaltres.
0: Doncs perfecte, volíem tindre aquesta informació, volíem parlar amb tu i volíem contar a la gent què és el que esteu fent. Tomàs Bordera, moltíssimes gràcies, enhorabona per l'iniciativa i per el projecte i tant de bo tornar a parlar per a que ens conten algunes històries que apareixen en eixe llibre definitivament. Una abraçada molt forta.
1: Encantada, bon dia.
0: Adéu, bon dia. Adéu.
1: Adéu.

0: Veus? I estàvem parlant amb Tomàs Bordera de Fontanals Alforins, d'aquest projecte, d'aquest llibre amb fotografies i històries que volen recollir de la gent de Fontanars des dels anys 40 fins als anys 70. I ens contava, entre altres coses, Tomàs, que ell té una edat, o el grup de persones que ha posat en marxa aquest projecte tenen una edat que el digital pues, ja estan un poc desconnectats. I nosaltres hem parlat d'aquest projecte perquè ens encanta, i també ens encanta el digital, i també ens encanta, bueno, a lo millor no tant, però ens agrada la intel·ligència artificial, i per això tenim esta secció al programa cada dilluns, intel·ligència artificial per a tots els públics, i perquè la gent que està escoltant ara, com per exemple Tomàs, que diu, no, jo estic desenganxat d'això, s'enganxa, a lo millor, se pot enganxar. Clara Soler, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Necessitem que s'enganxe.
0: Veus? Si és que...
1: Perquè ara mateixa...
0: Treballo...
1: Què no porto IA?
0: Què no porto IA?
1: Ja.
0: Jo en mi ser.
1: Tu en tu ser, però la resta de coses cada vegada porten...
0: Tot.
1: Bueno, ja n'hi ha moltes coses que porten IA, però ara cada vegada més, i anem a escoltar-ho més, aleshores necessitem que tots estiguen super posats al dia. De fet, avui vinc a veure si tu estàs al dia, perquè tinc un examen sorpresa.
0: Mm-hmm. Bé, doncs ja està, sí, el següent col·laborador. Gràcies, Clara. Fins la setmana que ve. Aquesta és la meva intel·ligència, i no és artificial.
1: Té una gràcia per tirar-me de l'estudi. Doncs una gràcia. Bé, és un examen superfacilet.
0: Bueno.
1: És que la setmana passada, quan vam començar la temporada, jo vull saber si tu, l'any passat, escoltar-me, jo crec que m'escoltes, però sempre estaves atenció.
0: Escoltar, vale? Sempre.
1: Escoltar sempre.
0: Jo sempre escolto activa, sempre.
1: Correcte. Però a voltes no sé si sempre estaves atenció suficient.
0: Sí.
1: Jo crec que sí.
0: Sí.
1: I vull saber si has après alguna cosa. I vull que també comencem com un capítol zero, no?, d'esta secció, perquè jo crec que l'any passat, fa un any que vam començar, era un poc raro que n'hi haguera una secció en la ràdio d'intel·ligència artificial per a tots els públics.
0: No, ara
1: crec
0: no.
1: Jo, no? Mm-hmm. Ara ja no, però quan vam començar nosaltres, que vam ser super pioners.
0: Oh, pioners, sí. Com el tocadiscos. Vinga, va. Sí. Pioners.
1: Jo crec que... bueno, pues, jo crec que l'any passat molta gent, quan començaven a escoltar intel·ligència artificial, li baixaven la veu a la ràdio o passaven del tema...
0: Pues espere
1: o...
0: que no, i espere que ara tampoc.
1: No, jo tampoc. Però quan sentia parlar de la IA, com a que desconnectaven un poc, no? Yeah. Dient, bueno, això no m'interessa. Però és que en un any han canviat moltes coses i ara sentim contínuament en les notícies, en la feina, al mòbil, a les aplicacions, que tot utilitza IA. I aquest espai està per a que la gent pues, entenga per què tot porta IA, entenga que cada vegada serà més els electrodomèstics que porten IA, les aplicacions que porten IA, perquè ara ja està passant, vull dir, quan Google el recalcula la ruta, és IA. Quan el rellotge per satèl·lit i canvia l'hora i el diu quants passos portes i el medís qualsevol cosa, ja porta IA, vull dir, n'hi ha moltíssimes coses, i hem parlat de Netflix, hem parlat de la robot aspirador. Cada vegada això serà més, vull dir, arribarà un moment que els electrodomèstics porten intel·ligència artificial serà algo normal i natural que veurem en uns mesos. Vull dir que la nevera, per exemple, les neveres que pues, si es donen compte que hem carregat de cerveses i fa calor fora, a lo millor canvien de temperatura per a que la cervesa estiga més...
0: Això ja passa, això ja passa. Ja passa això, ja passa, ja passa. Jo no la tinc. Ja passa això.
1: Alguna n'hi haurà. La meva encara no, però...
0: És que la meva no fa això.
1: Però cada vegada, doncs pues, això, veurem aquest tipus de coses, no? Entonces, n'hi ha que fer entendre la gent que la IA pues, està ahí, que ja fa molt de temps que està, que el mòbil es desbloqueja en la nostra cara per algo, ¿vale? No és màgia.
0: Però guapos.
1: Ja. Saps què m'ha passat a mi aquest estiu?
0: Ja veuràs, que no te reconeixia.
1: Jo sempre vaig, sempre vaig en...
0: Flequillet.
1: Flequillo. Saps com es diu en valencià?
0: Jo també, m'anava.
1: Serrell.
0: Serrell, sí.
1: Clar, sempre, però en estiu me'l tira cap arrere, m'engomina el moño i el mòbil no em desbloqueja.
0: Hola.
1: Hola. Pues com quan portàvem mascareta, no? Pues el meu mòbil, com vale, ja tan de tros de front, pues no desbloqueja.
0: I per què el meu mòbil, que jo vaig configurar això? Mira, ja que estàs així, vaig fer una pregunta. Vaig configurar això del reconeixement facial.
1: Sí.
0: Sense ulleres. Jo porto ulleres poques vegades, però porto ulleres per a llegir o quan grave coses i tal. I quan me poso les ulleres, me reconeix igual.
1: Sí, perquè les ulleres... considerem que...
0: I les de sol també, eh?
1: Sí.
0: Ah, també.
1: Perquè, clar, ell el que fa és llegir-te la cara per punteig, no? Imagina't, 90.000 punteig estan llegir-te la cara. Si el poses les ulleres, és un xicotet percentatge que no llig, ¿vale? Que aconseguirem, no impacta, però està desbloquejant igual. Clar, dels 90.000, estic inventant el número, el meu front són com 80.000.
0: Ah, bueno, benvenida a mi vila. Però, ja, però moltes vegades em reconeixen ulleres i tal, i després estic al sofà tirat i agafo el telèfon perquè reconega i no em reconeix.
1: Ja, a mi a voltes també no em passa.
0: Mal. Bueno, ja està.
1: Bueno, anem a l'examen.
0: Sí, per... Ui, sí, clar.
1: Vale.
0: Vinga, va.
1: És un examen de verdadero o fals.
0: Vale.
1: Vale? La primera pregunta que vaig a fer-te, bueno, afirmació és... Una IA, si una IA em dona una resposta amb molta seguretat, significa que és certa.
0: Fals.
1: Fals. I com es diu quan s'enganya?
0: Que al·lucina.
1: Molt bé.
0: Pam!
1: 10 punts.
0: Anava a dir un insult, eh? Com es diu quan falla, li dius de qualsevol cosa.
1: Puntasso.
0: Val.
1: 10 points. Vale. L'altra. La IA és un ordinador amb moltes i moltes dades, sí. Rotllo Google.
0: Sí.
1: No és un ordenador.
0: No és un ordenador, però...
1: Vale.
0: Bueno, de fet, es menja... Bueno, no, m'ha deixat callar.
1: Què es menja?
0: No, es menja i beu.
1: Beu molta aigua, beu molta aigua.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, és una tecnologia, no és un ordenador en si, és una tecnologia amb milers i milers de dades.
0: Sí, però són
1: moltes dades. Bueno, ho ha fet enganyar. T'ha fet enganyar. La IA és sols ChatGPT.
0: No,
1: vale?
0: Fals.
1: Correcte. Bueno, doncs, pues, aquestes són com les tres primeres coses bàsiques que els nostres oients tenen que saber. La primera, que la IA és una tecnologia... Vale, no és una
0: però ha provat o no?
1: Sí, clar.
0: Ah, va, si no, no sé si s'ha acabat de... Estava nerviós. Diu, veuràs, ara la pregunta és més llarga. Veuràs tu, que no me'n recordo.
1: No, ja està el test.
0: Ah, vale,
1: era un mini test.
0: Vale, ja està.
1: Sí, jo sabia que l'havies de provar, però...
0: Jo em poso molt nerviós en les dades.
1: Jo és que quan arribés a classe el dient... Examen sorpresa. Sí, sí, qué sí. Mal le pasaba.
0: No, ya diría, la sorpresa te la vas a llevar tú.
1: Una, en blanco. No, no, pues igual. Bueno, pues lo primero. La IA es una tecnología, ¿vale? No es ningú que está pensando, ni un ordenador, ni una máquina. Funciona perquè s'ha entrenat aquesta tecnologia amb milers i milers de dades, milers d'informació, i és capaç de generar respostes quan li demanem alguna cosa. Diu-t d'una manera molt simple, analitza una quantitat enorme de dades i intenta donar-nos sempre una resposta que considere adequada a la nostra pregunta. Vale?
0: Val.
1: Quan la pregunta més genèrica i més informació n'hi hagi, més acertarà. Quan la pregunta siga més específica i menys dades hi hagi en internet o en els seus servidors, més pot fallar. Vale? La segona, arrel d'això, és que no és perfecte. De fet, una de les coses més importants que hem d'entendre és que és, la IA és probabilística, no determinista. Això significa que no és com una calculadora de 2 més 2, són 4.
0: Va.
1: Vale? A vegades s'equivoca i, a més, ho fa en mogolló de seguretat, que t'ho diu i tu, pues, t'ho creus. Té tendència a contestar encara que no estiga completament segura. I això provoca, el que tu has dit, les al·lucinacions, i es diuen aixina. I és que s'inventa les dades.
0: I tu li dius que s'ha equivocat i diu, ah, sí, tens raó, m'he colat. Hosti, si tinc raó, per què t'has colat?
1: Perquè ella el que vol és contestar.
0: Ja, sempre.
1: És respondre.
0: Sí, l'última la daria, sí, això ja tens clar.
1: Pues, què tenim que fer nosaltres quan mos conta una mentida? Pues lo primer que hauríem de fer és quan no ho sabem cert o ella ho diu, demanem-li les fonts, per exemple, d'on ha estat aquesta informació i que ens doni les fonts i el donarà la URL d'on ho hagi tret.
0: Molta cura en les fonts.
1: Bueno, això també,
0: perquè hi ha
1: claro.
0: Fonts que menteixen més que parlen.
1: Això també.
0: Ja vos ho dic.
1: Ahir ho deixé caure. Però el que tenim que tindre en compte és que sempre l'humà té que estar revisant el que fa la intel·ligència artificial, perquè no s'oblidem que és una màquina que,
0: sí, que és una màquina.
1: Contesta.
0: Okay.
1: De fet, en tots els programes d'intel·ligència artificial, i ara contestaré la tercera pregunta, sempre posa baix. La intel·ligència artificial puede cometer errores. Mm-hmm. Vale? Entonces, precís, per favor, que les persones humanes, que encara tenim un poc més de trellat, revisem el que ens ha dit la IA. I per l'última aquell dia era la de si només està ChatGPT. No, ChatGPT és la més famosa perquè és la que millor de màrqueting va fer de totes, però al mateix temps van eixir altres. Mm-hmm. No només va eixir ChatGPT, va eixir Copilot, Vaisir, Gemini, que és la de Google, van néixer moltes. I ara mateixa, aquesta intel·ligència artificial la podem trobar en el WhatsApp, la boleta aquesta que ens persegueix tot el rato en el WhatsApp i en milers d'aplicacions. ¿Vale? La IA en serveis, parlem de IAG, intel·ligència artificial generativa. Què vol dir? Que genera. Genera textos, genera imatges, presentacions, informes, vídeos, i ens ajuda també a analitzar informació. ¿Vale? Hasta ahí todo claro.
0: Totalment clar. Crec. Vale. Sí, clar, totalment clar.
1: Sí. Vale. I com el dia abans, ara tot, l'aspiradora, el robot, el Netflix, el telèfon,
0: l'algoritme és IA.
1: Correcte?
0: Vale.
1: Molt bé. Tam, sí. Seria porta intel·ligència artificial per a oferir-te el que pot semblar-se més als teus gustos, vale?
0: No, però... si jo t'escolté, Jo poso molta atenció, però, clar, apareixen preguntes que...
1: Claro, mira, quan el correu electrònic, per exemple, detecta que tens un spam, ahí sí. Ni ahí ya.
0: Ja, bueno, que també falla a vegades.
1: Però, sí, però evidentment, però sí, claro, la tecnologia sempre falla. Pot fallar i les persones
0: clar,
1: també.
0: Si és que en tot així.
1: Quan fas una foto en el mòbil i la càmera identifica les cares, per exemple... ¿Vale? Les cares i t'apropa o el t'allunya, ¿vale? Ahí darrere n'hi ha IA. O, per exemple, quan agarres el mòbil, a voltes, si tens un iPhone, a voltes no el diu, tantes persones en esta foto, perdona, el teu fill, per exemple, no detecta, sí. Fa un grup de fotos en la careta d'ell?
0: Vaig a fer com la IA, sí. Però t'ha contestat sense saber-ho.
1: Vale, les fotos,
0: sí.
1: El telèfon identifica les cares.
0: Ah, sí.
1: Quan tu entres a la galeria, Miguel, entra a la galeria i A.
0: Sí, ja estic.
1: Entres a la galeria.
0: Sí.
1: I ahí moltes voltes el diu que n'hi ha tantes... en aquestes fotos apareix Pau, en aquestes fotos apareix Miguel Valls.
0: Pues no.
1: Detecta però, les cares.
0: Si tu dius que sí, és que sí, ja està. Però sí, que bueno, estarà segur, que això sí.
1: Quan compres per internet,
0: sí.
1: Quan el banc detecta un moviment estrany en la targeta, els sistemes antifrau, per exemple, busquen patrons anormals i fan per IA. De què el rius?
0: No, la targeta.
1: Targeta?
0: No, la targeta.
1: Bueno, i una de les coses que tenim que tindre en compte, i ja tu t'has avançat, és que quan utilitzem la intel·ligència artificial, n'hi ha que utilitzar-la amb cabet.
0: Ah, clar. Per supost, sempre.
1: Perquè no es tracta d'utilitzar-la per a qualsevol cosa, ni de compartir informació sensible sense pensar, ¿vale? Com qualsevol tecnologia, consumir recursos, i cal utilitzar-la amb criteri. I ja vam tindre l'any passat a un expert que ens va parlar de la quantitat d'aigua que consumeixen...
0: Important. A més, va ser perquè un oient es va posar sobre la pista de, per favor, pregunta-li a Clara el tema de l'aigua... Perquè és una barbaritat, i efectivament és una barbaritat.
1: Sí, correcte,
0: estem
1: però
0: d'acord.
1: Estem d'acord, per això n'hi ha que utilitzar-la en cap i no crea un vídeo de xorraes o preguntar-li qualsevol cosa quan a lo millor Google també el contesta.
0: Pues per això jo crec que ara tot el món que està en ChatGPT en esta intel·ligència artificial que pregunta tot, absolutament tot,
1: sí?
0: és tot. El blau pega en el negre? No. Per què li preguntes al ChatGPT?
1: Ja.
0: Saps com te dic?
1: Perquè
0: això
1: no
0: són xorraes.
1: Ja, això són xorraes.
0: Bueno, pues és que el teu criteri està matant el planeta.
1: Que frase més tuiteable.
0: T'ha paregut o
1: què? Xeable. Ara no sé com es diu en X. Tuiteable m'agrada més.
0: Tuiteable, ja.
1: A veure, no només la IA utilitza aquests recursos, no utilitza només la IA, ja vam parlar en ell que sí. El fet de tindre documents en la nube, tindre
0: sí, qualsevol...
1: correus electrònics, sí. tot gasta aigua perquè n'hi ha que...
0: Necessita l'energia i necessita refrigerar
1: i ses màquines.
0: Sí,
1: vale?
0: Sí, sí.
1: Tot jo vull que es gaste entrellat. I el que anem a veure durant aquestes setmanes, i també ho vam comentar la setmana passada, anem a parlar en experts de, per exemple, com la utilitzen la IA... en la universitat. Si la deixen gastar, ara, per exemple, n'hi ha molts instituts que estan prohibint-la, ¿vale?
0: Sí.
1: Per què? Perquè volen que la gent sàpiga buscar d'altra forma, tinga criteri,
0: que
1: utilitze, correcte, no directament fent-li la pregunta a la intel·ligència artificial. I només dir-te que no és una moda passatgera, és que anem a trobar-se cada vegada ja en tot, és que el del bloquejar la cara, el tot, entonces, tenim que acostumar-se ja a que la gent escolte, que tot porta oïa, que després acostumarem, igual que no és que ixe cotxe porta internet, no? O pues és que d'ací uns anys, bueno, els cotxes ja porten oïa, però tot portarà oïa i ja no se'n serà tan estrany escoltar-ho.
0: Pues estic d'acord que això ja està passant, no és que passarà, això ja està passant, i per això tenim esta secció, que també estava pensant que este cap de setmana jo estava amb el xiquet, sí? el seu aniversari, i jugant amb el meu fill, bàsicament a quatre coses que no tenen IA. A lo millor s'han fet tenia, però no tenen IA, i estic molt content i molt orgullós.
1: Com per exemple,
0: un joc de cartes.
1: Molt bé.
0: Un joc de cartes, de preguntes i de donar paraules en una lletra, etc. Com es diu? És que no me'n recordo.
1: Uns imants?
0: No, imants no. Bueno, dona igual. Unes pistoletes d'estes de Nerf, de tal, que quasi mi... saps?
1: Trago un ull.
0: S'emporta un ull per davant. Però res d'això, saps? Ja. Estic molt content.
1: Este estiu jo he jugat a l'Scrabble. O Scrabble, com es diga?
0: Scrabble.
1: Per a l'Scrabble.
0: Per això,
1: en gent de 50 i gent de 20 anys que no havia jugat en la vida, un diumenge per la... Bueno, no... un dia que plovia,
0: un altre dia
1: que no havia internet, i després ja de sense... Hi havia internet i els xavals tenien el mòbil i dient, tornem a jugar? I això és superguai.
0: Molt bé. Doncs està la IA i també està el moment de no IA, que de moment no tot, moltes coses sí, vaig a buscar la nevera, però altres encara no. Clara Soler, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Fins la setmana que ve. Adéu.

0: Entrem en la recta final del programa de avui. Anem a parlar de festes. I normalment quan escoltem parlar d'un fester exemplar, jo crec que és fàcil imaginar una persona amb dècades de festa a l'esquena. Però enguany, la societat de festers ha decidit mirar cap a un altre lloc. El fester exemplar de 2026 té només 15 anys. És el Almodàver. Participa en tot allò que pot. Ha passat per totes les edicions de l'Escoleta de Caps d'Esquadra i, curiosament, no venia d'una família amb tradició festera, pareixer. Es diu Jordi Navarro Mollà i dissabte va rebre el reconeixement durant la gala de fi de festes i ja ens escolta. Jordi, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia a tots.
0: Enhorabona, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Clar, és que 15 anys i fester exemplar. Clar, quan tingues 40, què passarà, Jordi?
1: Pues no ho sabem, però ha estat un reconeixement pues molt important per a mi.
0: Clar. Jo no sé si això ho saps abans, te vas assabentar el mateix dia de la gala. Com va ser això?
1: Doncs jo no sabia res. La meva família i els meus amics ho tenien molt ben guardat.
0: Amagat.
1: I en el mateix moment, quan van començar a dir, jo dic, pues, este xiquet en sona.
0: No sé per què este xiquet en sona. Sí. Clar, què significa això per a tu? Perquè, clar, la paraula exemplar amb 15 anys imposa un poc, no sé, o què?
1: Sí, és un reconeixement que imposa en el primer moment en el que t'ho diuen, penses, això és una cosa de persones que porten més temps en la festa, que són més veterans, i sí que imposa un poc al principi, però molt bé, la veritat que estic molt content.
0: Clar, jo estava llegint la història, i si no m'enganye, la teva història, hi ha una cosa curiosa, i és que a casa no hi havia una tradició festera que et portara directament a una comparsa, no? D'on et ve a tu esta afició?
1: Doncs esta afició no ha sigut una cosa que vinguera directa de la meva família.
0: Clar.
1: Doncs ve més dels meus avis que d'altra cosa i de mi. He sigut jo el que s'ha aficionat a les festes.
0: Per què els Almogàvers?
1: Doncs tenim un amic en la comparsa, sí. I des del primer moment ens va animar. Jo també tinc amics ahí en la comparsa que venen en mi escola i tot, i des del primer moment em van animar i jo dic, pues, Almogàver, jo vull ser Almogàver.
0: Clar, este guardó és per a una persona que en principi pues, participa i molt de la festa, que no és només és eixir quan arriben els dies grans, no? Tu en este cas, segons la societat de festers, has anat a xerrades, a exposicions, a concerts, a reunions. Què trobes ahí que t'interessa tant?
1: Doncs tots aquests actes, com m'agrada tant la festa, a mi m'agrada informar-me i aprendre més en un futur, pues, saber més de la festa, i com m'agrada tant, pues, a tots els actes que trobo que no estan en la Setmana Gran, que no són actes aixina que va molta gent, pues, m'agrada anar i enterar-me de tot el que passa allà en la festa.
0: T'ha dit alguna persona que porta molts anys en la festa que pot ser tu ja sàpigues més coses de la festa que ell o ella?
1: Pues sí que m'ho han dit a alguna persona que sé moltes coses i que ha après moltes coses en el poquet temps que duc en la comparsa. Tampoc duc molt de temps.
0: Quant de temps portes?
1: 4 anys. 4 anys ha fet esta creua.
0: Ostres, és que és increïble, clar. És que estem parlant d'una persona de 15 anys que en 4 anys ja és fester exemplar. Clar, imagina, pues, això que t'han dit, més d'una persona t'ha dit això, no? Que saps molt de la festa més que ella o que ell. Clar, és que és normal. Què t'agrada més a tu, eixir a desfilar o tot el que passa durant l'any? Quan pràcticament ningú està mirant això que parlem abans.
1: Doncs el moment de desfilar és molt bonic perquè estàs en els amics i en la teua esquadra que t'apoya, tota la comparsa, s'ho passem molt bé, però la resta de l'any també hi ha molta feina i no tot el món sap que existís aquest treball. i que està darrere. Entonces, m'agrada participar de les dues formes. Són formes diferents, però es disfruten les dues.
0: Clar, és que estava pensant també que tu pots contar-nos una cosa que els adults o als adults ens costa més saber, que és com veuen les festes de moros i cristians els joves de la teua edat. Els interessen les festes tant com de vegades pensem o no? Com és això?
1: A veure, jo penso que en aquestes edats tan tempranes hi ha un interès i és molt més gran del que es pensa la gent major, perquè els joves de la meva edat no solem anar a actes, així com dir, més importants.
0: Clar.
1: Però sí que ens agrada participar i tenim un sentiment fester molt gran. Uh-huh. Encara que no ho parega, ens agrada molt la festa i ens agrada disfrutar-la i fer-la gran.
0: Però imagina que tu també tindràs amics que no són festers, no? O tots són festers?
1: No tots són festers, però sí que els agrada la festa i sí que els agradaria en un futur apuntar-se i formar part d'alguna comparsa i participar en els diferents actes que organitzen en les festes.
0: Uh-huh. Clar, la Societat de Festers ha explicat que amb la teua elecció ha volgut fer també una aposta de futur, jo crec que és clar, no? Tu tens 15 anys. Jo no sé si preguntar-te això, però t'ho vaig a preguntar. Què canviaries de la festa que has rebut dels majors i que no tocaries mai? Per exemple, què canviaries i què no tocaries mai?
1: A veure, aixina de no tocar mai, els actes que estan organitzats avui en dia, jo penso que estan molt bé i hi ha molta feina per organitzar-los i tractar-los d'una manera ordenada. Uh-huh. Entonces, de com està organitzat i tot, no canviaria res. A l'hora de el problema que tenim en l'entrada, que també no vull obrir un meló, però...
0: És un meló, sí, que ja està obert, eh? Ja ho saps, que ja està obert.
1: Sí, pues això és l'únic que hi ha... Que estan pegant-li ja una volta a la Societat de Festers, sí. I ahí està el punt de mira.
0: Uh-huh. Clar, precisament per ser tan jove, tens per davant moltes festes, molts anys. Hi ha algun lloc que somies ocupar algun dia? No sé, cap d'esquadra, primer tro, un càrrec... Conta'm.
1: Doncs cap d'esquadra sí que forma part de la meva esquadra, sí. Que sí que sóc el cap d'esquadra, i en tots els sopars, quan puc participar, en seguida agafo la meva llança i en seguida en la banda a participar.
0: Uh-huh. Però t'agradaria fer algun càrrec, tindre algun càrrec en algun moment o com?
1: Així com a càrrec més important en la festa, agradar-me sí, si es donara el moment i estem tots i tots a una, jo sí que em faria abans, sí que em faria il·lusió.
0: Què t'han dit els teus pares, que té de la teua família, d'este guardó?
1: Doncs estan molt orgullosos, no... Bueno, ells sí que ho sabien abans.
0: Bueno, mira, clar, però
1: que també... I han sabut guardar-ho. M'han dit que estan molt orgullosos, que no se ho esperaven, i mira, que continue treballant per la festa, que la fem gran tots.
0: Però clar, imagina que la teva intenció és continuar treballant i molt per la festa, imagina.
1: Clar, això m'agradaria continuar i poder afegir noves idees... Per un futur, per la festa que continue i tot això.
0: Doncs Jordi Navarro, no t'anem a molestar més. Volíem donar-te l'enhorabona en directe al programa, a la ràdio, perquè la gent sapiguera que hi ha un xaval de 15 anys que enguany ha sigut triat com a fester exemplar de les festes de moros i cristians d'Ontinyent 2026. Enhorabona una vegada més. I ara a continuar vivint per a la festa o de la festa. Ja no ho tinc molt clar, però a continuar gaudint també de lo que és la festa. Una abraçada molt forta, Jordi.
1: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: Adéu, bon dia. Adéu, adéu. Pues ahí estava el protagonista, l'últim protagonista d'este dilluns 7 de setembre de 2026, Jordi Navarro Mollà, Fester Exemplar 2026. Arribem a les 2, 6 hores arriba a hora 14 amb tota la informació nacional i internacional i després la de proximitat amb Tomàs Marín i Carmen Úbeda a mitja hora 14 on tinguem Vall del Baida. Nosaltres tornarem demà a partir de les 12:20 amb una nova edició de l'Hoy por Hoy on tinguem Vall del Baida. I recordeu, sigueu bones persones. Adeu, fins demà.

0: Tomás Marín.
1: I comencem parlant de l'Ontinyó 1931. Ha començat la lliga amb eixa derrota 2-1 davant el Roda. Els blanquinegres van fallar un penal. I tot i retallar distàncies amb un gol en pròpia porta en el minut 95, va xiular l'àrbitre al final després del gol, no es va poder rescatar cap punt en un partit on, sincerament, pareix que parlem de l'Ontinyó de l'any passat en relació a lo que és les sensacions de crear tantes ocasions i de no clavar gol. Eficàcia. Primer partit de temporada. No cremem la falla. No cremem. I jo el primer, que sí que de veres que el suflé s'ha rebaixat un poquet. S'ha rebaixat un poquet, però bueno, que queda molta feina per fer. És la primera jornada de competició. Clar està que darrere de l'1 el 2. I este diumenge davant l'Atlético Saguntino és un partit important per a l'equip i també per al club. Per al club. Que la setmana passada van fer l'anunci de 500 socis, Que volen fregar els 1.000. Volen fregar els 1.000. És a dir, que ja que renovar o comprar el seu abonament de cara a esta temporada, que anem a tindre alegries, estic segur, estic seguríssim, plena confiança en este equip, encara que el primer partit ja finalitzat amb derrota. No cremen la falla, per favor. I més, escoltant estas declaracions postpartit de Rubén Sanz, entrenador de l'Ontinyó en 1931.
2: Creo que hemos hecho muchísimas cosas bien. Hemos sido infinitamente mejores en cuanto a ese momento con balón que ellos. Un balón parado que concedemos en la primera parte y luego, bueno, una acción que no debería haber subido. Fallamos un penalti que encima es roja y nos hagan tarjeta roja. No es por poner excusas, pero bueno, el equipo ha hecho cosas muy, muy bien. Creo que hemos sido mejor en todo y el resultado para mí no es real. O sea, ese 2-1 de 10 partidos que juegas, vamos, te llevas 7-8 seguro. No ha sido así, a seguir trabajando. Tenemos muchas cosas que mejorar. Jornada 1, vamos, no hay que alarmarse ni mucho menos. El equipo, ya te digo, jugando así, ganará muy pronto.
1: Res, esta semana a chutar a portería y ya está. No llames. I partits així van haver moltíssims al llarg de la temporada. Quan més millor, tot ja que dir-ho. Setmana de nou de competició, en aquesta tercera federació. Al igual este match seneta, però en aquest cas un poc més perillós el que ens ha passat, perquè anàvem guanyant 0-1 i en el minut 82-83 de partit, doncs es va acabar aquest segon gol que va ser la sentència per a una Geneta que va estar molt bé, però que va pecar en el que fa als errors, perquè sabem massa bé que marquen la diferència en aquesta categoria. Errors que van fer que finalitzar aquest partit 1-2. Després escoltarem a Pablo Carbonell per a que es conte quines sensacions té el cos tècnic després d'aquest partit. Allí a Comunitat les sensacions tampoc són bones, perquè el Benigànim va caure a casa davant un equip que acabava de pujar de primera valenciana, que és l'Almoradí, 0-1. I en l'Autonòmica Valenta sí que és de veres que va caure el Deportivo Ontinyó en femení, que si mirem el calendari, mirem l'hemeroteca, feia la vida que no perdia un partit en competició lliguera. Però va caure 3-4 davant el Llevant, de la filial del Llevant, que és un d'equips més potents de la categoria, d'esta Autonòmica Valenta en el debut. Bona cara de les de Carlos Ferrero. Tant de bon el pròxim partit puguem aconseguir ixa primera victòria a Casagos de Maria Sánchez i de Carla Nadal. Dos de Maria i uno de Carla. I a la primera valenciana sí que ve el batiburri de sensacions, perquè el Llutxent sí que és de veres que havia tingut una pretemporada molt fluixa, però pareix ser que l'ha oblidat de seguida, perquè va guanyar maneta 5-1 davant l'Algemesí. L'Olleria va caure per 0-4 davant l'Alcúdia. 0-4, En l'estrena de José Enrique Lluca al capdavant de l'equip en Lliga. 0-4. No agrada gens este resultat. I el Deportivo Ontinyent també va caure 1-3 davant de Promesa Sueca. El Promesa Sueca és un autèntic equipàs, cal tindre-ho en compte. Caldrà lluitar i pensar en este cap de setmana. Borrón i cuenta nueva per a molts equips, és que no hi ha més. Per altra banda, avui tenim un partit de pretemporada. El Bocairent disputa avui el seu últim amistós davant el filial del Rayo Vallecano. Serà a les 8 de la vesprada al municipal de Bocairent, amb entrada gratuïta. I pel que fa a la resta d'equips, tant de segona com de tercera valenciana, el Bocairent jugarà en el grup 5è contra equips com el Carlet, Apolo, Alcúdia Crespins, Atlético Cheia, Castellar o Liberal Pobles del Sud, Olimpiacos, Alcàcer, Càrcer, Sedavic, Canals, Alcàsser, Joventut Picanya, Taus, Moixent, Allorense, Alginet i Unió Benetússer Favara. I el lío ve així perquè anem a tindre dos grups diferents per a representants de la Vall d'Albaida en la tercera valenciana. En el grup 10 estan quasi tots. Ara es sorprendreu, però quasi tots. Tenim a la Llelo, l'Albaidens, el Cuià Crespis B, Agna, Canals, Beniarrés, Montabernet, Navarres, Font de la Figuera, Vallada, Geneta B, Agullent, Atlètic Muro, Alcoyano B, Esides, Caramanchel, Banyeres, Llosa i Quatretonda. Però així està la sorpresa perquè en el grup 11 està el Castelló de les Gerres, que s'enfrontarà als equips de la Safor, com són els equips de la Ribera, l'Almoines, el Benifairó de la Vainina, el Berlín de Redrà, el Cullera B, Daimús, Beniopa, Safor, el Piles, el Rótova, el Simat, Villalonga, Unió Esportiva Xeracoixeresa, Miramar i el Club de Futbol Atlètic Conde. Així n'estan les coses, eh? Per als equips de la Vall d'Albaida en aquesta categoria. Recordar-los també que esta setmana és especial en el fet de que tenim partits d'equips de la Vall d'Albaida en la nostra Copa. El pròxim dissabte, a les 7 de la vesprada, el Castelló de les Gerres debutarà davant l'Alcúdia de Crespins. La resta de partits, també tenim una Atlètic Muro allà a les 7 de la vesprada dissabte en la Llometa, i la resta d'equips encara estan per posar i per actualitzar les dades i també els horaris d'eixos partits. Per altra banda, el juvenil de l'Ontellet 1931 va guanyar 0-2 a la Llal en un partit marcat per la calor. Martín va obrir el marcador i Roger ha sentenciat de penal després de provocar-lo ell mateix. Així estan les coses en el panorama de les notícies més destacades de la jornada, sobretot en l'aspecte futbolístic. Ens anem ja a contar-los com estan les coses també en el món del poliesportiu. Tres a destacar.
0: Ser Deportivos Ontinyent la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
1: Perquè avui tenim la presentació de la Copa Caixa Popular Pro U de Raspall, on el Bodi Van Esparza competirà conjuntament amb Brisca, representant a l'equip de l'Ajuntament d'Ontinyent. Recorden que la presentació serà avui a les 7 de la vesprada a l'estadi Ciutat de València, a l'estadi del Llevant, la major de les sorts per al pilotari ontinyentí. Per altra banda, en la volta a peu a Pinet, els guanyadors absoluts de l'esta prova del circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida han estat Octavio Sánchez i Marta Carbó. I per tancar la jornada, us recordem que el CAVA Ontinyent Estudi Logístic inicia avui les inscripcions per a la temporada 2026-2027 de la seva escola d'atletisme. Portes obertes fins al 18 de setembre. Les sessions seran de dilluns a divendres a partir de les 5:30 de la vesprada. I abans d'anar amb els resultats, us recordem que de 6:30 a 8:30 de dilluns a divendres poden adquirir els seus abonaments per aquesta nova temporada de l'Ontinyent 1931 a Tercera Federació. De 6:30 a 8:30 de la vesprada. Cal recordar-lo. Cal recordar-lo. I amb això, agafem aire i ens centrem ja en els resultats i les classificacions d'este cap de setmana.
3: Otra vez el camión fallando.
4: ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Compra un Top Use de MAN.
3: ¿Top Use? ¿De verdad es top?
4: Claro, camiones revisados en taller oficial MAN y con garantía de hasta 24 meses.
3: Eso ya me da confianza.
4: MAN Top Use, en Balsur Truck, Palma de Gandía, Grupo Cher Truck. Movemos lo que importa.

0: Ser Deportivos, Ontinyent, La Vall d'Albaida. Tomás Marín.
1: I comencem contant-los que és el que ha parat este cap de setmana en eixa primera jornada del grup 6è de la tercera federació, on l'Acero va caure 0-1 davant del Crevillente Deportivo, el Torrevieja va guanyar a domicili 1-2 a l'Hèrcules B, la Geneta va caure 2-1 a casa del Bunyol, al Beltrán Bàguena, i el Torrent va golejar a l'Espanyol de Sant Vicent 4-0. Ahir, el NCB va guanyar 1-0 a l'Atlètic Club Torrellano, el Roda va guanyar 2-1 a l'Ontinyent 1931 a Villarreal, el Soneja va perdre 0-3 a casa davant del Villarreal C, l'Atlético Saguntino va guanyar 2-1 al Llevant B i va tancar la jornada un empat entre la Vall d'Uixó i l'Utiel. Líder és el Torrent, Villarreal C segona posició, tercera per l'Atlético Saguntino, quarta per al Bunyol, cinquena per al Roda. La Geneta es troba en la posició número 11 i l'Ontinyent 1931 en la posició número 14. Amb dos representants de la Vall d'Albaida amb 0 punts. Pròxima jornada, us recordem que la Geneta juga a casa davant l'Eldense B i l'Ontinyent 1931 també a casa, front a l'Atlético Saguntino. Si ens anem a la Lliga Comunitat Grup Sud, us contem que l'Alberic Sotemar va guanyar 1-0 a l'Independent Alicante, l'Olimpi va empatar a 2 front al Gandia i el Benigànim va caure per la mínima a casa davant l'Almoradí. Tàder 1, Calp 0, Santa Pola 2, Tavernes de la Veïdigna 0, Benidorm 2, Xàbia 1, Novelda Unión Cable World 1, Rayo Ibense 0 i Alcira 1, Redoban 0. Líder és el Santa Pola, segona posició per al Benidorm, tercera per al Moradí, quarta per al Tàder. L'Olímpic es troba en vuitena posició, l'Alcira en setena i el Benigànim en la posició número 11 també amb 0 punts. Pròxim partit del Benigànim serà fora de casa davant el Calp en el municipal de Calp. En la Lliga Autonòmica Valenta, us contem i us recordem que el Deportivo Ontinyent va caure 3-4 davant el filial del Llevant D. Deportivo Ontinyent es troba en la posició número 9, amb 0 punts, i el seu pròxim partit serà a casa del Odissea, a Castellón. Se suposa que serà dissabte a les 3 de la vesprada. Encara pendents de les novetats i dels horaris confirmats. No són al 100% exactes. Per altra banda, en la primera valència en el grup tercer, el Llosa va guanyar 1-0 contra el Contestano. El Deportivo Ontinyent va caure 1-3 davant el Promesa Sueca. El Llutxent va golejar per 5-1 a l'Algemesí i va haver un empat entre el Racing d'Algemesí i el Carcaixent a 2 gols. El Muro va golejar 3-0 al Catarroja. L'Olleria va caure 0-4 front de l'Alcudia. L'Enguera va guanyar 4-1 al Vall dels Alcalans i va tancar la jornada a la Font d'en Carròs 3, Oliva 0. Líder és el Llutxent per diferència de gols, 4, primera posició per al conjunt de Roberto Carlos, posició número 11 per al Deportivo Ontinyent i col i Cuer, per aquesta diferència de gols, trobem a l'Olleria. Pròxim partit, el Gemesí Deportivo Ontinyent, Vall dels Alcalans Llutxent i Oliva l'Olleria. One more time. I tanquem contant-los que l'Olleria Vall d'Albaida en futbol sala, en la tercera divisió de futbol sala, va caure per 3-4 al pavelló esportiu de la Solana davant el Navarti. L'Olleria Vall d'Albaida es troba en la posició número 12 amb 0 punts i un menys de diferència de gols. Pròxim partit serà fora de casa davant el Castillo de Requena. Es suposa diumenge a les 7 de la vesprada. I recordar-los que este cap de setmana tenim la nostra Copa i que les competicions de segona i tercera valenciana començaran el pròxim cap de setmana. Resultats, classificacions, pròxims partits ja comptats, agafem aire i ens centrem en l'Ontinyent 1931. Saludem al seu entrenador, a Rubén Sanz.
2: Gol, gol, gol de l'Ontinyent! Comença una nova temporada per a l'Ontinyent i amb més il·lusió si cap, perquè l'Ontinyent és orgull, passió, és sentiment. T'esperem a les oficines del club de dilluns a divendres de 18:30 a 20:30. Tot per l'Ontinyent!

0: los todavía llaman arqueros.
1: Ser deportivos, Ontinyent, La Bay d'Albaida.
0: Capital de negro.
1: Tomás Marín.
0: Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No
2: reta final del nostre Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Ja han escoltat les impressions des de les banquetes tant de l'Ontinyent 1961 com des de la Geneta. És un inici de setmana un poquet estrany, no? Però amb dos resultats que es van donar al llarg del passat cap de setmana, tant dissabte com a la jornada d'ahir. Bueno, si ens entrem en l'Ontinyent, com sempre anem a fer la nostra xerrada amb el bo de Javier Richard, però sí que és de veres que no cal ser alarmistes, no cal cremar la falla ja, per favor. Encara queda molta temporada i és el primer partit i per lo menos no és un partit en el que la lectura hagi sigut de que hagi estat superior el Roda, que nosaltres no hagin generat, tot al contrari, era un partit mínim d'empat, falles un penal, falles diverses ocasions que són més clares que l'aigua, però bueno, això és el que té el futbol, que si no vol entrar la piloteta no hi ha més, és aixina. Saludem ja Javi Richard, periodista de València Capital Ràdio, per a que es conte un poc quines sensacions té ell sobre el partit. Javi, què tal? Bona vesprada.
3: Hola, què tal? Bona vesprada, Tomàs.
2: Com estàs després del partit d'ahir? No sé, és una forma de despertar-se un poquet estranya, no? Estàvem, jo crec que en un suflé, no? Per dir-ho d'una forma.
3: Sí, totalment. Inclús els mateixos jugadors, Jo veia els jugadors, el cos tècnic, abans del partit n'hi havia moltíssima il·lusió, moltíssimes ganes de poder començar perquè és una nova etapa, tota la gent té energies renovades, estava tot preparat per a que isquera bé, no? Però no va ser així, va ser un col molt dur que en el moment, evidentment, pues, va sentar molt mal, tant als jugadors com als aficionats, però l'endemà és una sensació, jo crec que diferent, perquè crec que hem de mirar les coses en la sang gelada, en el cap gelat, i si fem un còmput global del partit, jo vaig estar a Vila-real, feia moltíssima calor, la calor és per als dos equips, però va ser calor, increïble. No és excusa, evidentment, però per a mi l'Ontinyent no va mereixer perdre. Per a mi el més just hauria sigut al volta un empat. El tema està en que pot sonar al discurs de la temporada passada, de fallem moltes ocasions, no tenim gol, però crec que enguany és totalment diferent. És a dir, l'any passat, quan l'Ontinyent fallava moltes ocasions, normalment el que volia era també deixar la porteria a zero. És a dir, si ho fiaves tot a no encaixar gol. En el moment en el que encaixaves gol, era pràcticament impossible remuntar un partit. Crec que l'Ontinyent sol es va remuntar un partit contra el Castellonense, si no me falla la memòria. Per tant, ho fiaves tot això. Este any és lo mateix, però al contrari. És a dir, ho fies tot a la part ofensiva. El Roda va crear moltes ocasions a l'Ontinyent, i això és la realitat, però l'Ontinyent també va crear moltíssimes. Per tant, on va estar l'errada? En fallar tantes ocasions. I sobretot, no en el número d'ocasions, sinó en el moment clau. És a dir, sí, L'Ontinyent falla en la cobertura en el primer gol del Roda, baló parat, una falta lateral, centra del segon pal, prolonguen i remata sol el davanter en l'àrea xicoteta, impossible per a Juan Vic, que pràcticament no va poder fer res en els dos gols. Clar, ahir n'hi ha una errada, evidentment, defensiva. L'Ontinyent li va costar entrar perquè jo crec que n'hi havia massa nerviosisme, inclús es van passar de frenada, n'hi havia massa ganes de començar la temporada, i va anar creixent poquet a poquet conforme anaven passant els minuts. Va arribar millor al final del descans, al final de la primera part, al descans, i a partir d'ahí, clar, està el penal de Juanan. El penal de Juanan ho haguera pogut canviar absolutament tot.
2: És clau, en la lectura del partit.
3: Clar, imagina't anar-te'n al descans en un 1-1. T'ho canvia absolutament tot. El falla, no passa res, tot el món pot fallar penals, és algo del futbol, però clar, arribes al descans, plantejament, de nou, tot a començar, 1-0, en un 1-0 encara estàs viu. Però és que, per a mi ve l'altra jugada clau del partit, que és l'ocasió de Roz. Roz té una ocasió, quan t'estic parlant de els primers 10 segons de la segona part, són els 10 primers segons de la segona part. Primera jugada, jugada espectacular de Jorge Ruiz, que és una bala per la banda esquerra, posa un caramelet dins de l'àrea xicoteta, on està Roz sol davant del porter, no pot rematar bé, i finalment atrapa el porter del Roda. Era una ocasió claríssima, molt clara, i fixa't, clar, en un primer moment, si t'hagueres posat 1-1 abans del descans, ja haguera canviat tot. Si hagueres fet ese gol just en el primer minut de la segona part, també t'hagueres posat 1-1.
2: És que clar.
3: Clar. I a partir d'ahí, això va fer molt de mal també a l'Ontinyent. Va arribar molt pront el gol, el segon gol del Roda, en una acció en la que el Roda va treure des de la banda en una zona en la que no tenia que treure, és a dir, va treure varios metres més avant de lo que tenia que treure, ho va protestar l'Ontinyent, però l'àrbitre va dir que era futbol i que és picardia, o sigui que ahí va estar la cosa.
2: Picardia.
3: També els membres de l'Ontinyent van protestar molt en el penal de Juanan. El porter era últim home, protestàvem la
2: sí,
3: possible
2: sí,
3: roja.
2: Roja. Mm.
3: I, bueno, ahí va estar el partit. Després d'en pel 2-0 era molt complicat. L'Ontinyent és cert que no va deixar d'intentar-ho, però ja es veia als jugadors que era molt complicat remuntar un 2-0.
2: Que baixes una marxeta en la calor,
3: clar,
2: primer partit de temporada, no està rodat. Es nota.
3: I, de fet, el gol, el 2-1, arriba en l'última jugada del partit, és gol i l'àrbitre xiula al final de l'encontre, per tant, ese gol és més anecdòtic, però sí, crec que s'hem de quedar en que l'Ontinyent no va deixar d'intentar i, sobretot, no va deixar de ser fidel a la seva idea de tindre ocasions, tindre la possessió del baló. En baló va estar molt millor l'Ontinyent que el Roda, però sense baló, sobretot en les àrees, el penalitza moltíssim, que el Roda hagi tingut molta més efectivitat.
2: És que em sona clar la identitat de xoc, el fet de que, clar, generem molt, els altres rivals també es generen, és la idea que té Rubén Sáenz, algo que hem vist al llarg de tota la pretemporada, i crec que a ningú li va sorprendre al llarg de la temporada que es generen molt i que els partits siguin, per exemple, com el 2-1 que vam tindre a Villarreal el passat diumenge, la jornada d'ahir.
3: Lo normal esta temporada va ser això,
2: o sigui, encaixar i clavar.
3: Porteries a zero, jo crec que anem a veure poques, i 0-0s, molt pocs també.
2: Però a mi me ve el dubte així. Ostres, cal ser efectius.
3: Clar.
2: Si no, me sona redundant. Em sona molt redundant.
3: El tema també està en que, per a mi, esta és la meva opinió, jugadors que acabaran sent titulars i sent importants van començar des de la banqueta. El parle de Carlos Mas,
2: Moreno.
3: El parle d'Antonio Moreno. És a dir, són jugadors que estan cridats a ser titulars, que tal volta no estiguen al 100%, però van acabar estant-ho i van a ser molt, molt importants al llarg de la temporada. Mm.
2: Te va sorprendre l'11? L'11 a mi, sincerament, no em pareixia roï. Bueno, no m'ha paregut roï en cap moment, per favor, no estic així ni senyalant ni res, però me pareix un 11 bo, un 11 per a un inici de temporada fora de casa prou interessant, encara que quan me comentaves, quan fèiem missa xicoteta prèvia i aquesta anàlisi.
3: La defensa la vam encertar sencera perquè estava clara.
2: Segur, però sí que té veres que del mig del camp cap amunt anem a tindre dubtes totes les jornades, crec jo.
3: Sí.
2: Anem a tindre molt per sensacions de setmana d'entrenaments del míster. Crec que és un entrenador que tira molt de sensacions del jugador, pense jo.
3: Sí, jo crec que sobretot en la part ofensiva és on anem a veure més canvis. De fet, n'hi ha un canvi en el minut 50, crec que és després del segon gol del Roda, que Rubén fa tres canvis d'una atacada i aquí canvia, als tres de dalt lleva a Truji, a Juanan i a Roz i clava en el camp a Carlos Mas, a Antonio Moreno i a Nacho Pla. Per tant, això és el que anem a veure. Pràcticament el mig del camp no el toca, Pulsera va jugar els 90 minuts i la defensa pues, estava clara perquè també Iñaki Pardo no podia jugar perquè va ser expulsat en l'últim partit de la temporada passada amb el Boyullos, per tant estava sancionat i no podia jugar. Així que jo crec que és un altre jugador que hauria poder entrar en les pròximes jornades perquè està cridat a ser titular. Així que poquet a poquet crec que l'equip també té que aclimatar-se. Són pràcticament 14-15 jugadors nous que han de començar a entendre's. No és el mateix d'un planter que porta...
2: És un món,
3: clar.
2: Totalment, Javi.
3: Clar.
2: És un món. No sé, jo espero que això també, crec que és important recordar-ho en aquesta setmana, perquè és setmana de Lliga, però al Clariano, diumenge, 6 de la vesprada, encara estem en horari d'estiu. Jo en contra el Saguntino, que ve de guanyar 2-1 al Llevan Bay, que ja parlàvem off the record, que és un dels cocos de la competició i d'aquest grup 6 de la tercera federació. I cal recordar a tothom que encara que s'hagi perdut el primer partit, que ha estat un partit, pues això, que te'n vas un poquet de cebudet, que estàs en aquesta sensació agredolça. Sí que és de veres que... En aquests moments és quan ells l'aficionat de veritat, que és aquesta persona que té ganes d'anar al Clarion, no? Que té ganes de veure un partit, que té ganes de veure bon futbol, i crec que pues, va anar gent per descomptat de l'Ontinyent a veure el partit del Roda, però crec que la presentació com a tal oficial del que pot ser este Ontinyent ve este diumenge, i
3: no
2: crec que
3: és important recordar-lo. Jo vaig estar a Roda, a Villarreal, i aficionats de l'Ontinyent al Balto pues, n'hi haurien 20 o 30 com a molt, la majoria directius també, per tant era un desplaçament molt llarg, és que és el més llarg de tota la temporada.
2: Te l'has llevat ja primeres, clar. O sigui, molt bé també, això.
3: Sí, sí, ja te l'has llevat de damunt, per tant, jo crec que va ser molt important, efectivament, el partit del Saguntino, que em pareix un dels rivals més potents de tot el grup, junt a el Torrent i el Llevant, que també és el pròxim rival fora de casa, o sigui, que el calendari és molt complicat.
2: Però se toca un Buñol que ve de guanyar-li a la Xeneta 2-1.
3: Sí, però bueno, al final crec que va ser molt important el suport de l'afició i fer-se forts a casa, perquè la temporada passada és talvolta el que va fallar un poquet, i enguany ha de ser un dels pilars.
2: Té que ser un fortí, té que ser un fortí, i és una cosa que van a donar la salvació, té que donar alegria, i té que fer que complim aquest primer objectiu dels 40 punts i posteriorment ja somniar i pensar en coses molt boniques.
3: I que la gent disfrute, sobretot, perquè jo li puc dir a la gent que si va al Clariano va a gaudir del bon futbol, doncs que no se va avorrir.
2: Tant de bo, doncs, jo vull recordar-ho, però sobretot per a la gent, encara que no s'hagi fet soci o sòcia, que de 6:30 a 8:30 a la vesprada, de dilluns a divendres, van estar obertes, va estar obertes les oficines del Clariano per a poder adquirir el seu abonament de cara a esta temporada. És algo molt important i molt necessari per a que continuï amb aquesta qualitat i amb aquesta quantitat el futbol ontinyentí al Clariano, i que continuï a tercera divisió, que crec que és algo importantíssim i vital. Doncs Javi, amb això me queda amb aquest missatge, jo crec que de pensar que això és el primer partit de Lliga,
3: clar,
2: i que és que en queden un fum. És que anem a ser molt pesats, Javi, però ho anem a gaudir moltíssim. Com sempre, un plaer xerrar amb tu, i diumenge es veiem. Que vagi molt bé.
3: Gràcies, un abraç, Tomàs.
2: I jo toca acomiadar-nos, perquè arribem a les 4 de la vesprada. Encara se'ls menjarà la ventana. Com sempre, gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Que tinguin una meravellosa jornada. Demà a les 3:20, més i millor. Adeu.